0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida, esta secció que tenim així a VCF Radio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que estan fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, un premi, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada hem vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: ¿Qué es la obesidad y cómo la definimos en niños y adolescentes?
3: La obesidad podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres, els pediatres lo que fem és anar a un estables, que és el que diguem percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, en part, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir quan estem sentint que mos diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. ¿I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'Estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi havia un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podien dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'Estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, en el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
7: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
3: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. en el estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
8: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
3: Lo primer que n'hi ha que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi ha abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques. La diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. I què podem encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguin tindre fracàs escolar. I això ens té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota esta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que estos xiquets siguen capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral per a que revertisca i ser un augment de pes i tornen a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'este programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
1: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe i, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida de l'obesitat infantil.
3: Moltíssimes gràcies.
9: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la ràdio oficial. Chao, un abrazo.
10: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. un joc d'il·lusió. D'arrels compartides. De tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
11: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
0: VCF Radio. Alzira Radio La Ribera 107.9. A la Costera, Canal San Radio 107.4 y Josa FM 107.2. Safor Radio 87.6. Per a la Costera y la Canal de Navarrés, Blue Radio 90.2. La Maxi Radio, al Camp de Morvedre y al Palància 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Ràdio. VCF Media.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció d'hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens se ho conta tot i ens se ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi. Si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre. La setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen a la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de la acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, amb certes juvenils, els que a deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si yo fuera un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots

0: fàcil que és almorzar, que no estem en casa, pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca, que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
2: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
0: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga manejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es manege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en el dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement lo més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella lo més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
3: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
0: Això m'ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement, i s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana pues ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
4: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
0: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella. I que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones celulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
0: Correcte, sí, sí, hi ha que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
0: Moltes gràcies. Espero que se passe pronto això.
1: Vinga, gràcies.
0: Vinga, adéu.

0: marca Pepe Lu de penalti en el 51. Ahí engañata a Buscata. El paldreta chustadeta le ha pegado a Pepe Lu para marcar el gol que dona la ventaja al marcador. En el temps ya cumplite. A punto de arribar al descanso. Avanza el Valencia. Marca Pepe Lu de penalti. 1-0.
1: Hola afición, soy Gamón. Sigue en la radio del Valencia todos nuestros partidos.
2: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: VCF Media Radio, 87.6 FM. 100 quilòmetres per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Frank Herrera ahí en banda dreta, a veure que Frank ho intenta, continua frente la pilota, la fica per André Almeida, a veure André dins l'àrea, a veure André, busca el passe dins i acabi, gol!
2: Gol!
3: Vamos!
1: Gol! De acá, gol!
3: Venga.
1: El gol del Valencia, el gol de Diakabi! En el minut 50, no, que bé ho havia fet el València. Ahí ha sigut André Almeida, que entra dins l'àrea, que ha vist el pas arrere, ahí entrava Diakabi. I el francès que marca avançant al València, donant la sorpresa en el Pizjuán. Diakabi, 0-1. Allà va Gattoni, Gozzili, ja lleva la pilota Oduro. Se la emporta Oduro, el pase per a Javi Guerra, gol! ¡Gol!
3: ¡Vamos! ¡Joder!
1: ¡Gol! ¡Javi Guerra, gol!
3: ¡Qué golazo! ¡Vamos, niño!
2: ¡Toma, Javi!
1: El gol de Javi Guerra, el gol que pot donar la victòria al València, que bé, en el minut 88, com havia recuperat ixa pilota, sí senyor, ahí el València.
3: Qué bien le pega.
1: I ahí Javi Guerra, que bé li ha pegat per a marcar el gol que pot ser el de la victòria
3: del
1: València. Javi Guerra, igual que en Valladolid.
4: Valencianistas, soy Estevez. Escucha los partidos del Valencia Mestalla en VCF Radio. ¡Amunt!
5: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
6: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.
1: A veure que la recupera Javi Guerra la pilota. La penxa, el baló passat. Gol!
3: Gol!
1: I gol!
3: De Hugo.
1: Hugo Duro!
3: Vamos, Hugo, vamos! Sí, senyor, se lo merece, hombre.
1: El gol del empat! El gol del València! El gol d'Hugo Duro! Sí, senyor, per fi marca! El davanter madrileny del València! Hugo Duro per empatar el València! El partit!
7: Valencianistas, soy Marcos Navarro. Sigue los partidos del Valencia Mestalla en la radio oficial del club.
8: 100 anys d'història.

0: història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
1: Valencianista, soy Jen. Escucha nuestro partido en la radio del club.

0: El millor de VCF Media. El 19 de febrero se cumplen 30 años de la inauguración de la Ciutat Esportiva del Valencia Club de Fútbol. Es en 1974, bajo la presidencia de Ros Casares, cuando se aprueba la compra de los terrenos y su posterior construcción. En 1992 se inaugura la Ciutat Esportiva, convirtiéndose en una referencia nacional con dos campos de fútbol y vestuarios. Es en la siguiente década cuando se ampliarán los campos de juego y se construye la residencia, por la que pasaron jugadores como Mendieta, Angulo, Silva o Jordi Alba. La actual transformación se produce con la reforma de los campos de entrenamiento del primer equipo, así como la residencia y las oficinas de la academia. Actualmente, las instalaciones siguen profesionalizándose con la construcción del nuevo Media Center, el gimnasio y las áreas técnicas y de estudio para los jugadores y entrenadores de la academia. La Ciutat Esportiva es el lugar donde nace el fútbol más puro. Un espacio donde se forman futbolistas, pero sobre todo se educan personas. ...30 años de sentimiento, valentía y germano. El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Amos Fonjala. Puedo escuchar todos los partidos de Valencia Mestalla en VCF Radio.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Les vesprades a VCF Media Radio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Radio.
8: Hola, soy Esther Gómez, sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es mi casa futbolística, ¿no? Hemos pasado muchos momentos.

0: Moments històrics del València.
1: Fenoy té davant banderilla, continua Emil Fenoy per mig, ho intenta, continua Emil Fenoy, quin gran gol! Gol! Gol! Gol! Quin gran gol d'Emil Fenoy! Quin gran gol! Quina jugada increïble! Ho ha fet tot! I de nou Emil Fenoy, l'extrem de Torrent, que ha marcat aquesta vesprada! Un gol molt important pel seu equip! Atenció, Fenoy, molt bé! Fenoy, gol! Gol d'Emil Fenoy! Quin partit ha fet Fenoy! Quin partit ha fet Emil Fenoy! Esperem l'ovació del públic!
2: 1 de noviembre de 1989 es la noche de Fenoy. Su actuación estelar, desgraciadamente, no le sirvió al Valencia para superar la eliminatoria ante el Oporto. Segunda ronda de la Copa de la UEFA, 3-1 había perdido el conjunto de Espárrago en la ida y rozó la remontada en el Luis Casanova, aunque al final no pudo ser, todo se ha dicho, con un arbitraje polémico en ambos partidos. En el rival, Madjer, el ex valencianista como ariete, autor de uno de los tantos del equipo portugués en claro fuera de juego, por cierto, con Vítor Bahía en la portería. El Valencia se vació sobre el terreno de juego, dio todo lo que podía dar. El partido estuvo marcado claramente por la expulsión de Torres a la media hora. Todo se puso cuesta arriba, pero el equipo tiró de casta y de corazón para hacer vibrar al recinto de la Avenida de Suecia casi hasta el final. Fue el mejor día de Fenoy, vistiendo la camiseta del Valencia. Deleitó al público con 3 goles y fue la pesadilla del Oporto. De hecho, 2 de esos tantos fueron de una factura brillante, regateando a media defensa rival. Aquella iba a ser, a pesar de la pronta eliminación europea, una buena temporada. El equipo, dirigido desde el banquillo por Espárrago, iba a quedar subcampeón de esa Liga 89-90 con una nueva figura de referencia en el equipo como Lugo Penef, que se iba a convertir en poco tiempo en el nuevo ídolo de la afición valencianista. En Liga, sensacional campaña, y en Copa...
0: Van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
3: Este és l'11 del València que vol assegurar avui matemàticament la permanència. Sí, en Anoeta davant la Real Societat en la porteria. Està en un gran moment, està sent salvador i decisiu. El porter de Macedònia, Stole Dimitrievski, en defensa, banda dreta, va continuar jugant de lateral. El basc Unai Núñez, parella de centrals per al suís Gerai Xomert. I avui exercint de capità el d'Aldaya, César Tàrrega. La banda esquerra per a Jesús Vázquez, perquè José Luis Gallà està lesionat. Avui Jesús va jugar en ixe lateral esquerre, en Guido Rodríguez, l'argentí, Filip Urinic, en el doble pivot en el centre del camp del València. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja i el guajín Diego López, que ve de marcar el gol de l'empada davant el Rayo Vallecano. De segon punta alliberat ahí el de Chilete, Javi Guerra, i dalt el golejador del València, Hugo Duro. I per part de la Reial Societat, Matarazzo, que va alinear un equip en moltes novetats, en molts canvis. Alex Remiro en la porteria, en defensa, banda dreta con Diem, per avui capital que diu adeu a Reial Societat, Elustondo, parella de central, Zubeldia i John Martín. Aye Muñoz en la banda esquerra, centre del camp per l'ex del València, Carlos Soler, Beñat Turrientes i el gallec Brais Méndez, i el trident ofensiu per a Pablo Marín, el Ruiz, el rus Zaharian, i dalt l'islandès Oscarsson. Xiurarà el navarrès Josu Galec. En este àrbitre pues no hem pogut guanyar esta temporada, perquè ens ha pitat 2 partits, la derrota en Mestalla davant el Celta de Vigo i l'empat en Mendizorroza davant l'Alavés. Esperem que avui n'hi hagi més sort amb este col·legiat navarrès, que estarà ajudat pel VAR per David Gálvez Rascón, el col·legiat madrileny que estarà en el VAR. Pues tot està preparat, tot està pront per a que siguin les 7 de la vesprada en punt, 2 minuts. Tenen que començar tots els partits a la mateixa hora, per això ja els 2 equips estan sobre el terreny de xoc. L'àrbitre també ha esperat a que siguin les 7 en punt per a que comencen tots en el mateix horari. I ja sabeu, avui el partit és televisat per Movistar, els que tingueu pues, Movistar en casa, teniu l'opció d'àudio 5. En l'opció d'àudio 5 podreu escoltar els comentaris de Ricardo Arias, de Vicent Burguete i de servidor així en Anoeta per a este partit entre el València i la Reial Societat en este penúltima jornada de Lliga, diumenge 17 de maig, així en Donosti, en San Sebastián, el València buscant assegurar matemàticament ja la permanència. Li val guanyar, li val l'empat, també fins i tot perdent, i si se dona sèrie de resultats també estaria salvat, però ja diem, volem la victòria, volem acabar bé esta temporada, com vos hem contat en la prèvia d'este partit que està a punt de començar. Así en Anoeta, ahí está el València, ahí está Javi Guerra, Diego López, esperante el árbitre, pues xiule l'inici del partit, estem ja pues, en el compte enrere, perquè queden segons per a que siguin les 7 de la esprada, i ja dic, tots els partits han de començar a la mateixa hora en esta jornada unificada de la Lliga, pues tot està preparat, així en l'estadi de Anoeta, i estan les senyals horàries, les 7 de la esprada, espera a rebre l'ordre Josu Galec, el col·legiat navarrès, per a que comence el partit així en Anoeta, entre la Reial Societat i el València, pues va a començar el partit, vinga València, lo que hem dit, a per la victòria, assegurar ja matemàticament la permanència en esta penúltima jornada de Lliga. El primer baló llarg que ha ficat ahí el València, la deixa passar Javi Guerra per a que se'n vaig a fora, i el servici de banda favorable per al València. Pues Javi Guerra, lo que diem, de segon punta, ahí més alliberat, i Urinich avui en companyia de Guido. Urinic, que avui juga en el joc de Pepelu, és el canvi respecte a l'altre dia, més els que estan lesionats, Jesús Vázquez i Unai Núñez per Gallà i per Renzo Sarabia. Bueno, pues la pilota en moviment, que l'ha ficat en llarg el porter Estoli Mitreski, pues de porteria a porteria pràcticament, per a les mans de Ale Remiro, i el que hem comentat, Ricardo Arias, a oferir un bon partit, una bona imatge, a veure si podem repetir el bon partit que ferem, les bones sensacions que va oferir l'equip en Bilbao fa dos, pues no, la setmana passada, no anar allà més lluny, pues avui així en San Sebastián, en Anoeta.
4: Pues vamos a ver la actitud, ¿no?, de los jugadores, que son los auténticos protagonistas. Todos dependemos de ellos. Ahora ya el partido está empezado. Ahora ya las cábalas, las estadísticas, ahora ya es un simple partido de fútbol, 11 contra 11. Esperemos que no 12 contra 11. Y nada, pues a ver cuál es la actitud del equipo. Y si se siente fuerte y con confianza, ¿no? Y bueno, a ver si obtenemos un resultado positivo que nos hace mucha falta.
3: Bueno, pues valor para la Real Societat, que una Real Societat que tampoco se juga res en este partido. Ellos ya están salvados matemáticamente en los 45 puntos que tienen. També a jugar competició europea per ser campions de Copa. Ojo que ataquen ells. Oscarsson busca la centrada i més mal que no ha arribat per a la rematada, per a la segona jugada. Penxa en el baló dins l'àrea. Ojo al rechaz, el llançament i gol.
4: Era fora de juego,
3: gol de la Reial Societat de Ayen Muñoz. Acaba de marcar Ayen Muñoz als dos minuts de xoc. Ja dic, en la segona jugada venia Ayen Muñoz i acaba d'avançar a la Reial Societat al marcador.
4: No sé quién se lanza al suelo.
3: El gol del lateral esquerre de la Reial Societat.
4: No sé quién se lanza al suelo a interceptar el balón, el remate y la desvía. No sé si es Tárrega o Unai. Pero tengo mis dudas, en el pase que... En el centro que realiza Oscarsson, yo creo que... No sé.
3: Oscarsson centra, ahí no troba rematador.
4: No, fuera de juego.
3: La jugada continúa, ellos centren desde la dreta, ahí entra Ayen Muñoz, Sol, entra a Islaria y en un llançament, pues, marca y avanza la Real Sociedad al marcador 1-0 a 2 minutos de choc.
5: De todas formas, eso es a lo que me refería, que al final els jugadors encara que siguen suplents, com és el cas de Guillem Muñoz, 4 partits sense jugar, pues al minut 3 te claven un gol. És lo que me refereix, que és primera divisió, i per molt que l'altre equip jugue en més o menys suplents, pues els propis jugadors que volen mostrar la millor versió per a convencer al tècnic i també a l'afició.
4: No podíamos empezar peor, ¿eh?
3: Bueno, pues no podíem tenir, no podíem començar pitjor les coses, però bueno, bueno, queda encara igual, molt de partit.
4: Igual,
3: igual
4: sirve,
3: de començar.
4: Igual sirve para bien.
3: Sí. Pues ya dic, si el equipo... encara queda molt de partit per davant, però bueno, no era este el començament esperat en este partit, que als 2 minuts pues marcarà la Real Societat, s'avançarà al marcador amb el gol de Aye Muñoz. Bueno, pues encara queda temps, per a reaccionar i per a refer-se con Sesoldi i Ricardo,
4: Pues sí, esa es la única esperanza que nos queda, ¿no? Que acaba de empezar el partido.
5: Es más, Robi, Ricardo, vos vaig a donar una dada, y es que es el primer gol como profesional en primera división de Guillem Muñoz en toda la seva vida, desde la temporada 2018-2019, duen el primer equipo, y sin que, pues ya diem, es un cop de realidad de que el València no es pot confiar, per molt menos que esa baralla per l'ascens, bueno, per l'ascens no, per la permanencia, disculpeu, la tinga prou acomodada.
3: Bueno, pues venga, no han comenzado el partido, a ver si son capaces de reaccionar en cara.
4: Por cierto, ahí está lloviendo, o hay posibilidad de lluvia.
3: Está núvol.
4: Porque
3: está
4: aquí
3: núvol.
4: Está cayendo una, Robi, pero de
5: así,
4: cuidado.
5: Así literalmente es como ahora mateix el partido de Valencia. Ahora mateix ha sido un tro, así en Paterna, igualet que el gol de Guillem Muñoz.
3: Así está núvol, de momento no plou. Bueno, pues ahora ataca el Valencia, no esa jugada. Arriba Diego López, línea de fons, evita que el balón isca, a veure que ho intenta Diego López, Diego López que cau, y es falta, li han fet falta a Diego López, la falta lateral era Jesús Vázquez, el que entraba era Jesús, el que entraba per ixa banda, había desdoblat ahí a Diego López, y la falta es a Jesús Vázquez, la falta que va a botar el Valencia en la part lateral dreta de la frontal del área de la Real Societat. El València buscant empatar el partit en este començament d'encontre després d'eixe gol que ha marcat Aye Muñoz per a la Real Societat. Allà va la falta que va votar Filip Urinich, el suís. Eixa falta lateral, allà va Urinich al llançament. Anem a veure si ha valor parat. Podem aprofitar el balón, llançament directe per dalt. El llançament directe de Filip Urinich anà per dalt del travesser de la porteria. Dale Remiro, que trau ràpid en llarg, tractant ahí de sorprendre. Un balón llarg ahí per a Pablo Marín, però bé, ha arribat ahí per a recuperar la pilota al València Filip Urinich. La juga Jesús Vázquez, ara per a Javi Guerra. El balón del de Xilet en la pilota, jugant darrere, buscant ahí línies centrals, Tàrrega. Per a Dimitrievski, Guido, tocant-la ahí, arrere de nou per a que la traga Tàrrega, i és ara Luis Rioja, el que juga arrere ahí per a lateral, per a Unai Núñez, que ja va ser lateral l'altre dia quan va entrar substituint a Renzo Sarabia, i avui de nou, Jesús Vázquez recuperant la pilota, ahí està Jesús amb el baló, té que xora arrere, pressiona la Real Societat, així de baló nostra, i ahí està traguent ixa pilota arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski, trau en Kurt Guido, i ara ahí, per a Erai Schomert, per a que se'n vagin cap amunt el València. Ahí està Schomert, canviant el xoc completament a banda dreta, a veure que pot arribar Luis Rioja, arriba el Sevilla, ahí té que recular i buscar ixe passe arrere, però ficar-lo una altra volta, per a que jugue Filip Urinich i Guido tocant-la ahí per a Diego López, per dins, ara canvia el xoc a l'esquerra, per a Jesús Vázquez, desdobla Diego, per ixa banda esquerra, la torna a col·locar, a veure ixa pilota islària, per a Javi Guerra que busca el llançament i gol!
4: ¡Vamos!
3: ¡Gol! ¡Javi Guerra, gol! El gol del Valencia. El gol de Javi Guerra, 8 minuts de xoc. Bona la jugada ahí, que s'ha marcat el Valencia, que bé ha definit Javi Guerra per empatar el partit, per a ficar el 1-1 al marcador. Que bé li ha pegat Javi Guerra, el de Xilet. La jugada era bona ahí, per ixa banda esquerra que havia protagonitzat el València. Buscat el passe ahí per a Javi Guerra, que l'ha col·locat ahí perfecta. El passe, el pontete que li ha fet Diego López, com se l'ha preparat Javi Guerra. I el gol de l'empat del València, 1-1.
5: El gol de Javi Guerra, que ahí veíem la combinación, la que va a decir de paterna Diego López, Javi Guerra, dos jugadores que se antenen a la perfección, y al final es cuestión de tiempo, pues Diego López, ya veis, gol en el último partido, ahora asistencia, el jugador Asturias, a ver si recupera un poco de confianza, porque cuánta confianza, sense cap dubte es un jugador, un activo muy valuoso de la plantilla, y ahí estem, Javi Guerra, segon gol de la temporada, y la chusta al pal... més lluny, al segon pal, on no aplega Àlex Remiro. Javi Guerra, que fa gala de la seua qualitat.
3: Un gran gol, Ricardo,
4: lo, lo más importante es igualar la contienda, porque en el minuto 2 que te marquen, te hace pensar en qué vamos a hacer ahora, si se nos echan al traste todos los planes, ahora tenemos que remontar, y lo mejor que podía ocurrir es esto, ¿no? Que empatáramos rápidamente. Ahora empieza un,
3: pues
4: partido,
3: un,
4: empieza
3: gol, sí,
4: un partido nuevo, y más allá de que, bueno, nosotros hemos tenido un error, porque en la jugada del gol, cuando recibe ahí, saltan tres jugadores nuestros y ninguno logra despejarla. Y ahora también, ahora creo que Javi, por las cercanías hacia la portería, hacia Remiro, hay tres jugadores de la Real que no le entra ninguno, y salva a los tres de una manera, pues bueno, de la única manera que podía conseguir el gol, ¿no?
3: Un gran gol, sí señor, de Javi Guerra, para empatar el partido al minuto 8, y lo que dice Ricardo, para reaccionar rápido después del gol de la Real Sociedad. Un Javi Guerra que en esa posición, Ricardo, ahí de segon punta, de segon davanter, més alliberat ahí de... Bueno, yo creo que ahí dona molt bon rendimiento Javi.
4: Es que Javi, tienes que liberarlo de trabajo defensivo, para eso están Guido y está Ugrinić. Y Luis Rioja, y Diego López, y bueno, porque si no dice, bueno, pero ¿con cuántos atacamos? Solamente con Hugo Duro contra cuatro defensas, pues bueno, la aportación de Javi se está viendo, ¿no? Es un jugador que llega con mucha facilidad, tiene buen disparo, y lógicamente hay que aprovecharlo.
5: Una, bueno, Javi, pues... Guerra, que com dèiem al principi de partit, quan hem vist l'11, que al final rendia sent més còmodo, més prop de l'àrea rival que de l'àrea pròpia. Jo crec que és un jugador per a veure el futbol de cara i no d'esquena, en aquesta posició de número 6, més retrasada que l'hem vist en ocasions. I pues, ahí veiem, al final Javi Guerra és un jugador que té un talent espectacular, però hi ha que saber localitzar-ho i també pues, saber traure-lo a la palestra.
3: Bueno, pues 1-1, minuto 11 de esta primera parte, así, en Anoeta. De este empate, el Valencia estaría salvado matemáticamente en esta penúltima jornada de Liga. Cuantara voltra la pilota en defensa, ataque en Eich, la Real Sociedad, pilota a la izquierda para Jay Muñoz, tocanla ahí. Precisamente el balón para Carlos Soler, que volvía a filtrar esa pilota, no le hiciste. Recupera la pilota el Valencia, Herrera, Guido para César Tárrega. El Wii Capital Valencia, que golpecha la pilota larga buscando Hugo Duro. Corre el madrileño. Ahí está Hugo Duro en el control de la pilota. Se le va el control a Hugo Duro. Ni se pase ya que le había colocado César Targa. Pero lo que di en Ricardo era vos reaccionar rápido. Y el Valencia, pues guafet, A los 3 minutos marcaba Jay Muñoz.
4: Pedíamos
3: 5 minutos después empatada de nosotros.
4: Pedíamos la dosis necesaria de suerte. Y la hemos tenido, Porque si ellos han tenido suerte en su gol, nosotros también hay que reconocer que la hemos tenido, porque el balón pasa entre las piernas de tres jugadores, de tres defensores. Pero bueno, ya, estamos empatados.
3: Bueno,
4: que lo bueno.
3: Ahora juega la Real Sociedad, ni a falta de Guido Rodríguez, la falta del miscampista argentí del Valencia.
4: Bien hecha, hombre. Cortas un contraataque a la primera.
3: Sobre Óscarsson, el davanter. Islandés de la Real Sociedad.
4: A este, pilota ya a este, movimiento. La verdad que a este jugador pocas tácticas defensivas le podemos dar, ¿eh?
5: Exacto.
4: Pocas enseñanzas defensivas.
5: Sí, ya ve curtido, recordemos. Aparte es que
4: también sabe hacer las faltas.
5: Exacto.
4: Y en el sitio donde las tiene que hacer, para que no le castiguen con
5: tarjeta. Muy importante, porque una cosa es ferles faltes, que para eso cualquier jugador puede hacer una falta, y atrás saber on ferles. Exacto. Y cuán ferles.
3: Bueno, pues ahora es la Real Sociedad el que voltra la pilota. Desde el seu terreny de xoc, cambiante el xoc, aixa banda esquerra per a Zaharian. El jugador rus la deixa ahí per a Aye Muñoz en el lateral. Aye Muñoz y Zaharian tocan la ahí per a Brais Méndez. Ara re una altra volta buscant ahí a centrals per a que siga Zubeldia i Joan Martín. Estos centrals avui de la Real Societat, portant sisa pilota, de nou a banda esquerra, ara Brais Méndez obrint, tocant-la per Aye Muñoz, ara en Herràs, recuperem nosaltres la pilota bona, a veure què volia eixir, però no puc controlar ese valor, Javi Guerra en condicions, i la pilota, de nou per a la Real Societat.
4: Ai.
3: Ahí està Beñat Turrientes, el migcampista, formant ixe tribot en Carlos Soler i en Brais Méndez. Ese 4-3-3 que ha planteado Matarazzo.
5: Bueno, fíjate que
3: en este partido.
4: Javi, Vicent, cuando aprenda a protegerse el balón con el físico que tiene, con el cuerpo que tiene, va a ser un jugador completamente diferente.
5: Tiene unas cualidades que
4: no, porque aparentemente cuando pierde ese tipo de balones parece que sea un jugador muy confiado. Y lo que tiene que hacer es aprender a protegerse con su propio cuerpo. A defender el tipo de jugadas que hace él.
5: Y que es un jugador también en envergadura, que al final es un jugador grande. Y parlant de migcampistes i de migcentros, fixa't, Robi, Ricardo, també fixeu vos, que al final la Real Societat té un mig del camp que és Turrientes, Soler i Brais Méndez, lo que li permet que Turrientes es quede més endarrerit, i tant Carlos Soler com Brais Méndez mos poden fer ahí per ahir. Bona lectura de Corberán a priori en Ugrinic, que imagina que s'encarregarà més de Carlos Soler i de Guido, que estarà en Brais Méndez quan estiga més proper, i això és una de mitja punta.
3: Bueno, pues ahí está jugante el València en este minut ja, 15, primer quart d'hora de partit ja complit a Sina Noeta, empatant el València 1-1, després del gol que marcava s'avançava la Real Societat, empatava Javi Guerra, 5 minuts després, ara juga el València, és Diego López el que juga arrere buscant ahí Guido Rodríguez, Guido més arrere buscant ahí a centrals, a César Tàrrega, i ahí està César Tàrrega i Unai Núñez, baló ara a l'esquerra, baló ahí per a Jesús Vázquez, que endarrereix ahí la pilota per a que la traga el baló la Real Societat en servici de banda. Ahí está Beñat Turrientes. Arrere i xevaló per a centrals. Per a que jugui ahí. El Ustondo i... Ara per a Allen Muñoz. Arrere una altra volta. Buscant ara i se passe per a Zubeldia. I el baló que trau ara Àlex Remiro. En llarg. Buscant ahí a Pablo Marín. Nixa banda dreta la Real Societat. Baló ahí per a Beñat Turrientes. La toca arrere per a que jugui ahí Zubeldia per a Aye Muñoz. I ara sembla que el partit s'ha equilibrat un poc més, eh? Jo crec que ara el València està més assentat. Després de l'1-1 jo crec que li ha assentat bé Ricardo. L'equip està, pues jo crec que més ordenat sobre el terreny.
4: Hombre, la verdad es que marcar tan pronto tanto uno como otro, ahora yo me imagino que por la mente de ambos equipos está el pensamiento de decir, cuidado, que vamos 1-1 y lo que no podemos hacer es que nos sorprendan otra vez, tanto un equipo como el otro, ¿eh? Y por eso está pues tan igualado, está. Ahora no tienen prisa.
5: Bueno, es que fíjate que realmente el València, partint de que van anar a per este punts, no és un bon resultat ni per a uno ni per a altre, però sí que se veres pues, que la Real pues, va intentar fer el millor partit en sa casa, el València a domicili, però ens hem repost molt bé colp, varapalo en el minut 3. És molt important que l'equip hagi de recuperar la mentalitat i jo crec que ho està fent de categoria, perquè ja ha que marcar el gol i després donar-li continuïtat.
3: Bueno, pues ahí está, jugant el València, amb la pilota la vol traure, eixe baló, la pilota és Urinic, el suís, que vol jugar en llarg, ara canviant el xoc, eixe passe de Urinic, el baló per a Jesús Vázquez arrere, buscant ahí a Erai Xomert, i ara és de nou Guido Rodríguez, el que té la pilota, que trata de jugar arrere Xomert, tocant-la ahí el València a poc, ara buscant el passe a la dreta Luis Rioja i Unai Núñez en eixa banda, de nou arrere, buscant els centrals per a que traguen ahí la pilota llarga, Xomert, per a Diego López, no ha pogut controlar Diego López, la recupera la Real Societat, ojo el passe filtra de Carlos Soler per a Òscar Son, que bé li ha guanyat la posició, que bé li havia guanyat la posició Xomert, va Jesús Vázquez també en l'ajuda per a que no arribi el davanter islandès de la Real Societat i allunyen ja aquest baló de l'àrea valencianista, encara que l'ha recuperat una altra volta la Real Societat, de nou Torrientes, arrere per a El Ustondo i ara este aguantar arrere i canviant de banda.
5: Pues,
3: espera que siga Aye Muñoz.
5: Pues Robi, atenció, perquè hi ha més gols, ja diem, que és una jornada en la que se juguen pues, 8 partits a la vegada. El Celta l'ha marcat a l'Atlètic 0-1, però, a banda d'estos dos gols de la Real Societat València, Oviedo, Alavés, que ha marcat l'Alavés, ara mateix el conjunt de Vitoria, que ells deixa a zona baixa, i suma 43 punts, i el Sevilla, 0, Madrid 1, pues, en el Pizjuán. Anem a veure com es soluciona la cosa, però ja t'ho dic, es mou el marcador en els demés partits.
3: Bueno, nosaltres amb este marcador, amb este empat, estaríem salvats i no dependríem dels altres resultats. Tot el que sigui guanyar o empatar, no depenem dels altres resultats ni molt menys. Bueno, pues la pilota que la recupera el València en este minut ja 20 de la primera part. Tenim ja molts amics ja connectats pues a través de Movistar en l'opció d'àudio, també seguint-nos per l'app i per la web. Te pots connectar a l'app i la web des de qualsevol part del món. I, bueno, però tenim amics en Movistar ja, pues connectats, escoltant-nos i que també estan enviant-nos els seus missatges que anirem llegint a poc en la retransmissió d'este partit. Quan vol recuperar la pilota al València, Jesús Vázquez, ajudant-se ahí en Diego López. Diego López que busca el pase al centre. Se baló ahí, sí, per a que siga Filip Urinic, el suís. Urinic i César Tàrrega amb la pilota. Ahí està tocant-la una altra volta. César Tàrrega per a Filip Urinic. El baló arrere, buscant-la. Era Xomert. Xomert que buscava ahí. El passe no per a Jesús Vázquez. Ara la pilota una altra volta endarrerida. Ahí de Guido, buscant ahí a centrals, i el baló que juga ja César Tàrrega, tocant-la Guido Rodríguez, Guido, Javi Guerra, una altra volta, se baló arrere, i és que replega, tanca bé la Real Societat, no es deixa forats, i això ens dificulta més que puguem arribar pues, a terreny d'això de la Real Societat. Ara la trau Guido Rodríguez, Tàrrega, ara sí, Javi Guerra, ahí se'n va Javi Guerra, venia Torrientes per darrere, però se l'emporta Javi Guerra, ve Javi Guerra, en ixe duel en Torrientes s'han portat el baló, el de Xilet, ara buscant ahí a Guido Rodríguez, Xomer que se'n va cap amunt, Xomer que la toca, ojo que la torna a ficar d'Islària, llançament, gol, gol, gol, gol,
4: vamos,
3: gol, gol, gol, Hugo, vamos, duro, gol, Hugo Duro, Hugo Duro, gol, Hugo Duro, gol, el gol del Valencia, el gol de Hugo Duro que la avanza al marcador, en el minuto 22, la jugada es de Xomert, Uafete y Tota Solet, Serenat Capamunt, el central suís, li ha deixat la pilota ahí a Hugo Duro y ha marcat el golechador del València per a ficar el 2-1. Que bé Xomert, com li l'ha col·locat a Hugo Duro, que per a mi no estava ni molt menys en fora de xoc, i el davanter, el golechador del València, que fica per davant al seu equip al marcador, 1-2, Hugo Duro.
5: Pues Hugo Duro que aplega per tercera temporada consecutiva als 10 gols en Lliga. És a dir, ja podem dir després de 3 temporades que Hugo Duro és un davanter que te garantitza mínim 10 dianes en competició domèstica. Un davanter madrileny que pues estem veient una versió un poquet d'altibajos en tota la temporada, però sí que és de veres en quant a xoc, però les xifres es mantenen. Una jugada de Chomer que pues està fent una, jo diria que una gran temporada era ahí Chomer.
4: Vicent, la verdad, ¿churro?
5: Pot ser.
4: Pues los churros también valen, ¿sabes?
5: Pot ser, exacte, sí, totalmente.
6: Bueno,
5: totalmente.
6: Es un gran gol, al final, pero, no,
5: ya siga más bonito.
4: Es que te digo una cosa, remata con la espinillera y encima bueno, le pasa ante las piernas.
5: Bueno, pero
3: la porta de Diego López, en la porta de Diego López. Atenció Diego López, la deixa i però Guduro massa escorat, s'escora massa. El balón arrere per a Javi Guerra. A veure Javi Guerra que se la prepara, busca el llançament i el balón fora. Ha tingut el València el tercer. En esta jugada ahí que havia iniciat Diego López, ha buscat el pase, però Guduro estava massa escorat, Guduro.
4: I le come el terreno el defensor a Diego, sí, porque pero, Diego se iba solo. Sí,
5: però massa generoso, a lo mejor, Diego López. Sí. E igual en el cap tenia una cosa.
4: Però hay que ser así de valientes.
5: Si tú quieres conseguir
4: ganar partidos, hay que ser valientes.
5: Totalment, de fet, el València sempre ha funcionat millor siguent vertical que esperant en el seu camp i creant espais. Així que ahí veiem a Diego López, que al final pues, no ha pogut materialitzar, Hugo Duro no s'ho esperava, jo crec que també.
4: I mira que no actua con mala intención Diego,
5: porque, no, ni molt menos,
4: porque en la jugada cuando toca el primer toque, si se deja caer, expulsan al jugador de la Real, ¿eh?
5: Pues bueno, está el VAR, sí que es de veres, que igual en la teva época valdría, pero en el fútbol de ara... Sí que es de veres que igual el Martu tira pa carrere.
3: Bueno, pues ara falta i que li ha costat la tarxeta al rus Zaharian, tarxeta groga per a Zaharian Perisha. Entrada a Javi Guerra. La tarxeta és clara i el xoque se remamprena Siena Noeta en este minut 25 guanyant el València 1-2 amb el gol de Hugo Duro.
4: Es que le pisa,
3: el 22.
4: Le pisa Rubi.
3: Ahora un otro balón, Yark. Sí, sí, la tarjeta groga es clara. Es clarísima, porque chafa Zaharian claramente a Javi Guerra. Ahora que intenta otra vuelta al Valencia, pero anda a izquierda. Es Jesús Vázquez el que te la pilota. Jesús, que te que recular. Ficar y se pasa arrere. Pero a Chomer, que veo había fe Chomer en la jugada de Hugo Duro, ¿eh? Con Serenal Capamunt. Y con Lia Filtrati se va lo dislaria. Para que rematara el golechador del València, Hugo Duro, que aporta 10 gols. 10 gols. Hugo Duro en el seu compte particular. Este segon per al València. Ara per la pilota, però estava bé atent ahí. Schomert per a ficar ixe baló en l'àrea Donostiarra. La pilota amunt. Allà va Javi Guerra. Pues Ricardo Arias en este, en esta victòria, en este marcador, estaria més que salvatge en 46 punts. En la taula de la classificació, ja diuen que al València li valdria per assegurar ja matemàticament la permanència, un empat o una victòria. Pues una victòria, 46 punts, pues ja dic, són els que té ara el València.
5: Robi, estem així també atents als altres partits de la jornada. Hi han dos gols més. En el Elche-Getafe, Elche 1, Getafe 0 i Atlético de Madrid 1, Girona 0. Així que, bueno, encara pues, que el València perguera, pues, ara mateix seria també equip de primera divisió la temporada que ve.
4: Que se maten bueno, entre ells.
3: I si acabara així la jornada, després pues, podríem fins i tot mirar cap amunt en la tota la classificació. Però bueno, anem a esperar, que això encara no s'ha acabat, que encara queda molt, però bueno, s'ha encarrilat bé la cosa. Va a recuperar la pilota Filip Urinic, buscant el passe per a Luis Rioja, molt forçat, no va poder arribar Luis Rioja, però l'equip està bé, Ricardo, l'equip després del gol de l'empat que ha marcat Javi Guerra, li ha sentat molt bé perquè, ja dic que, pues, ha passat a ser un altre.
4: A mi sabes, lo que más me está gustando es que, bueno, a pesar de ponerte por delante en el marcador y haber remontado el resultado de 1-0, es que no estás metiendo el culo atrás. No estás jugando atrás. Estás jugándole de tú
3: ojo
4: a tú.
3: Ojo que recuperen la pilota una otra vuelta. A Neuro Hugo Duro, amb el balón. Y ahora se ha encantat y le ha llevat Carlos Soler y esa pilota per darrere. Pero lo que está, es lo que está comentando Ricardo. Anem guanyant, però l'equip vol més, eh?
4: Claro.
3: I l'equip va va pel tercer, ojo que ara ataca Neig, Oscarsson, l'islandès en la pilota, la deixa arrere, però que ve Guido fent la cobertura defensiva, que ve Guido Rodríguez emportant-se la pilota i desfent la jugada d'atac de la Real Societat, quan ara n'hi ha una falta.
4: Qué rápido ha estado
3: Muñoz sobre Luis Rioja.
4: Como ha sabido ver la jugada que estaban tramando, Muy bien.
5: Una de las cosas que me ha notado, yo creo que desde la plegada de Guido, es que al equipo abans le costaba prou tornar cap arrere, corregint per la seva pròpia era, i és una cosa que Guido fa molt bé. De fet, pareix un típex perquè és un corrector, Guido Rodríguez, i també l'equip sí que està siguent més vertical i atacant molt més en lloc de tancar-te en la teva àrea, perquè pues tancar-te en el teu camp front a la Real en sa casa és una trampa mortal.
4: Por cierto, ¿a quién le han sacado tarjeta de la Real?
3: Zaharian.
4: ¿O ha sido a nosotros?
5: A Zaharian. A Zaharian de la Real.
3: Bueno, pues estem en el minut 29, a punt d'arribar a la mitja hora d'esta primera part. S'estan ficant bé les coses per a València en este 1-2, però encara queda molt. Però bueno, el València ha fet el més difícil i és refer-se d'eixe gol matiner que havia marcat la Real Societat, empatar pronte i ficar-se per davant al marcador, que no era fàcil. I això és el que ens comenta pues Vicent Capilla, el teu amic Vicent Capilla, Ricardo, diu, ara tenim que jugar tranquils, hem fet lo més difícil. Pues sí, és cert, Vicent. Hem fet lo més difícil, pues ara a jugar en tranquil·litat.
4: Han hecho lo más difícil y ahora hay que hacer lo más práctico y lo más lógico, que es saber jugar partido como te convenga y dejarles que arriesguen ellos y traspasarles la responsabilidad a ellos.
3: Bueno, pues la pilota per al València, per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. Ja tenim, van arribar molts missatges. Mira, Luis Macarreras, diu Robi, Richard i companyia. Esperemos un buen resultado hoy. Pues uy, estén guañan, Luisma, estén guañan.
4: Pues podía acabar el partido ya.
3: Y ens envía un abrazo muy fuerte el bo de Luisma. También Mamen, diu, saludos para todos, Robi. A ver si hoy podemos celebrar la victoria con la familia al completo. Acaba de ser una otra vuelta Yaya, Mamen. O sea que desde así le envío las felicitaciones.
4: Enhorabuena, felicidades.
3: A ver si hoy podemos celebrar la victoria.
4: Ya tenemos otro...
3: Otro valencianista.
4: Otro valencianista más, seguro.
3: Bueno, y toda la familia son valencianistas, ¿eh? Toch, te llamamos Nech. Mamen,
5: pues atremés.
3: Bueno, pues continuem així. 30 de la primera part en Anoeta. Guanyant el València 1-2. Valen els gols de Javi Guerra i de Hugo Duro. I ja diem l'equip oferint una bona imatge. Refent-se, reaccionant ràpid al gol de la Real Societat, empatant i després avançant-se al marcador en esta penúltima jornada de Lliga, on ja estaríem matemàticament aconseguint la permanència, i després ja veurem, ja mirarem cap amunt si tenim que mirar. De moment és la Real Societat el que està jugant ara, canviant el xoc a banda esquerra per Ari Muñoz. Ahí votava Unai Núñez, que toca la pilota de cap, se'n va fora i és servici de banda, trau ràpid ahí buscant a Torrientes. Torrientes a la pilota, arrere per a Carlos Soler. Carlos Soler, que busca el passe ahí per a que arribara en eixa posició, era el Ustondo. La pilota que ha tocat en el jugador del València, en Diego López, se n'anà fora i es banda, que han tret ràpid ells.
5: Però fixa, Robi, que la instrucció de la Real, la fulla de ruta, estava ben clara i és entrar per bandes, no per la Real, sinó perquè la València provoca que els bascos pues, no puguen jugar per dins i connectar en jugadors de qualitat com Brais Méndez, Carlos Soler, Torrientes, no troben els davanters, així que tenen que pues, trobar el xoc per les bandes. Ahí bueno, veiem pues, a Brais Méndez que està caigent a la banda dreta.
3: Ara el València que trau i se vol ollar, Guido Rodríguez corre, Javi Guerra massa llarg, no pot arribar el de Xilet. I la pilota que va ser per a la Real Societat. El baló arrere, per a que traga ixa pilota Zubeldi i John Martín, els dos centrals. Buscant ahí a Brais Méndez en ixe tribot en la Real Societat. Però el València ben assentat ahí sobre el terreny de xoc d'Anoeta. Pilota ahí, que tornen a jugar i xarrere, buscar i xe baló, de nou per a centrals, perquè ahí el València no hi s'ha forat, i ara canvien el joc. a banda esquerra per Arge Muñoz, se'n va directament fora, millor, i el valor que va ser per al València en este minut ja 33 de la primera part

0: ¿Vas tú, o voy yo?
1: Sí, y entre
0: los dos la casa por barrer.
1: Yo creo que, Efron, la duda, el defensa siempre es de Kenar.
0: El de cara siempre es el que manda en la jugada. Ahí a Tarrega no se le puede recriminar nada, o sea, porque no, es a Xomer, que es el que va de cara.
1: Pues Robby, Meix, Malker, València està fent els seus deures perquè en la zona de baix tots els equips estan fent lo seu. Recordem, bueno, excepte alguns, però a la vez guanyant...
2: Ojo, ara la Real Societat, a veure ese valor, l'envia fora.
0: Bien.
2: L'ha enviat fora.
0: Bien tirado.
2: Xa pilota, sí, era Carlos Soler el que havia entrat ahí. Ha buscat el pal dret, va ajustar-la ahí, però el valor se li ha anat fora al ex del València. Bueno, nosaltres ja dic, en este resultat, Vicent, salvatge matemàticament, ens val la victòria o l'empat, independentment de lo que facin els altres. Perquè,
1: correcte, però per si de cas així, en UCF Media te oferim el carrusel minuto marcador, a la vez guanyant, Espanyol també 0-1, Rayo 1-0, Llevant 1-0, Elx 1-0 i Girona per Gent. Aixina que Girona i Osasuna, que són els únics equips de la zona baixa que no estan fent els seus deures junt a Sevilla.
2: Bueno, pues ja dic, i amb esta victòria anem a esperar la jornada perquè el Getafe també està perdent i això pues faria que, bueno, mirar cap amunt, però...
0: Tu vives cerca d'Alcoi, no?
1: Més moral
2: bueno,
1: que...
2: l'esperança és l'últim que n'hi ha que perdre en esta vida. De moment estem fent el que toca, el que tenim que fer, que és guanyar, assegurar ja la permanència matemàtica en estos 46 punts.
0: Eso es,
2: encara
0: eso
2: queda
0: es,
2: molt.
0: Eso es.
2: Encara queda molt. I després pues, ja veurem si arribem en alguna possibilitat que altra a aquest últim partit de Lliga. Per què no?
1: Perquè sí, millor no te dic ara mateix a quant està en tots els resultats de la jornada el València d'Europa, perquè Robby passaria, com hem dit, de ser de Benifaió Natal a ser d'Alcoi. Així que no va seguir
0: bueno,
1: pues, de res.
0: De l'Alcoiano, de l'Alcoiano.
1: Exacte, de l'Alcoiano,
2: sí.
1: Més mal que
2: l'Alcoiano. Anem a esperar, perquè ara el que ataca és la Real Societat. És Beñat Torrientes, el que té la pilota. Ara, de nou per a la Real Societat, després d'aquestes dues jugades de perill de la Real Societat en la porteria, la que ha tingut Carlos Soler i l'anterior d'Òscarson, han sigut molt clares. A veure si poden recuperar i tindre una altra volta el control del partit i que ells pues, no arriben en tanta facilitat.
1: Pues... Ahí
2: està jugant la Real Societat. El baló, el passe per a Brais Méndez. Brais Méndez volia col·locar aquesta pilota. Ojo a la centrada des de la banda esquerra. El remat, Òscarson. Més mal que ha errat Òscarson. Més mal que ha errat Òscarson. Perquè el remat era molt perillós, El del davanter islandès. Més mal que ha errat. I ha dit que està aproximant-se massa perill. Ricardo, la Real Societat una altra
0: bueno,
2: volta.
0: És obligació, el apretar el... Subir, acelerar el ritmo y poner en dificultades al València. O sea, aquí regalar no te van a regalar nada. Tenlo por seguro.
1: Bueno, però fixeu-vos que el perill de la Real Societat està pues venint per on dèiem, per mig del camp. La eixa plegada de Carlos Soler, una que t'han plegat per mig del camp, una que t'han fet mal, menys mal que el tir s'ha marxat desviat. I ara, Òscarson, que te rematava quasi soles en eixa zona més centrada de l'àrea.
2: Bueno, pues anem a veure esta falta lateral favorable a la Real Societat. Falta lateral. Bueno, pues anem a defensar bé ahí. Lo que demanen sempre este jugador és a baló parat. Estar atents, que no n'hi hagués desajustos defensius. Allà va el baló, penjat dins l'àrea. Aixita ahí. Dimitrievski no ha pogut rematar ixe baló que ha acabat perdent-se per córner. Pues va ser córner,
0: Sí, perquè la toca.
2: Va ser córner.
0: La toca. No la llega a despejar, però la toca.
2: No ha arribat a traula i ha tret en curt ja la Real Societat. El valor de Brais Méndez toca en l'arrere. Ara per a Carlos Soler. Penja la pilota Carlos Soler dins l'àrea de cap. L'havia tret ahí Unai Núñez, però estava la jugada invalidada per fora de xoc del jugador de la Real Societat. La jugada invalidada. Estem en el minut 38, ja tram final d'esta... Primera
0: venga,
2: part.
0: Venga, hay que llegar así al descanso, por lo menos.

0: contra el que tens el gol a Berats empatat front al Girona, tens que esperar, que lo normal és que te salves tu antes que el Girona, però recordem que València-Girona en gol a Berats empatat, pues has d'anar-te a la diferència de gols. I ara mateix el València té un menos 13 i el Girona té un menos 16. Guanyes tu per 3. Encara,
1: matemàticament no estaries.
0: Exacte, guanyes tu per 3 i la diferència de gols,
1: no
0: però
1: estaries.
0: En la última jornada
1: tot pot passar. En el Girona, sí. Per això estem dient... Bueno, s'ha retirat i ha ovacionat ahir també el Ustondo en la Real Societat. I aquest últim canvi que ha fet el València, recordem, ha entrat André Almeida per Unai Núñez.
0: És que fixeu-vos com està la Lliga, Robi, Ricardo, que a l'última jornada, si tots els resultats continuen com estan, que esperem que no, 8 equips se van a jugar 2 places de descens en l'última jornada, eh? 8 equips.
1: Quin patiment fins l'última jornada.
0: Recordem que d'aquests 8 equips, pues el València té guanyat el gol a Berat front a Sevilla, a la vez i Llevant, empatat front a Mallorca i Girona i perdut contra l'Elx.
1: Bueno, pues va lo que trau en llarg Dimitrievski. Estem ja en el minut 39, 84 de partit. El València buscant la desesperada. I s'empat en este encontre. A veure, Thierry que ho intenta. El passe per a Ramazzani. Ramazzani la frontal de l'àrea. Ramazzani fora!
2: No, per favor.
1: Ramazzani fora, l'ha tingut ahir. L'Argi Ramazzani l'ha enviat fora. Que bé, li havia pegat Ramazzani. Però el valor se n'ha anat fora. Per dalt del traveser de la porteria.
2: Le había pegado bien, no. Si le pega bien, tiene que ir por dentro, Robi. Pues que golpea muy bien, sí, pero por poquito, un metro.
1: Pues el balón se n'ha anat.
2: Le ha faltado un metro.
1: El balón se n'ha per dalt del traveser de la porteria de la Reial Societat. Torna a intentar a València, a veure, Sadik. No pot arribar. La pilota que la vol recuperar. A veure, ahí está, han agarrat per darrere André Almeida, Turrientes, si es falta, té que ser falta, i tarjeta per a Turrientes. El València intentant, ja dic que en este tram final de partit, en este minut 40, 85 de partit, buscar ese gol de l'empat consiga, que li doni matemàticament la permanència i no esperar a l'última jornada. El balón, el pase para Javi Guerra de Islaria, y la para Remiro, entra Thierry, el pase Thierry a Rere, ahí la para Remiro en el mama, Javi Guerra.
2: No, Javi.
1: Y la para Remiro.
2: Pégale con la izquierda, pégale con la izquierda, hombre, cómo te viene, pégale con la izquierda. Se ha esperado a que le fuera a la derecha, tiene que pegarle con la izquierda, hombre.
1: Lástima esta ocasión. También te dije que la
0: decisión era mala, te quedaba Vais, más cambiada. Ahí está, son y sus movimientos diagonales. Es que ya que buscar a la esquina de la Real Sociedad, que ya diguem, en todo el partido está patín moltíssim en defensa. Y es cuando tienes que ofegarlos. Per cert, otro equipo que se fica en la lluita pel descens, si todo va como estará, es el Osasuna. En 4 derrotas consecutivas, que ha pasado de Europa al descens en no res. Y males noticias porque contra Osasuna no tens el gol a Berats guanyat. Sí, contra el Español que hizo.
1: Ojo, que ahora perdem la pilota, la recupera la Real Societat, Peridis Laria. Meis mal que estaba Guido. Meis mal que estaba Guido. Per a recuperar ese balón. A Boreara, si podem recuperar la pilota, vinga. Tenim que estar més precisos, més tranquils. Per a arribar a la porteria, la Real Societat, per a buscar... I se gol de l'empat en este tram final d'encontre. L'ha tinguda Ramazzani, l'ha tinguda Javi Guerra. Però no hem pogut, n'hi ha que continuar intentant fins al final. Vinga, València. No n'hi ha que rendir-se, no n'hi ha que baixar els braços. Estem en inferioritat numèrica. Ara la falta a Ramazzani, però n'hi ha que intentar-ho fins al final. Està difícil, però no impossible. Vinga, València, va. Allà va. Stole Dimitrievski a ficar la pilota en moviment.
0: Ara mateix un
1: el
0: gol de trau,
1: València se'n va cap amunt. A una vora ixe baló. Buscant a Sadik. El baló que arriba Guido. Guido la pilota. Sadik se fa amb el control del baló. D'esquenes a la defensa de la Real Societat. Continua Sadik. No perd el baló Sadik. Ahí ni ha cacho.

0: confianza en esos partidos, pero hay que volver a la situación de Mestalla. Eso ya pasó, ya sabéis que miro siempre hacia adelante. Y Mestalla, estoy encantado de estar aquí con los chicos, feliz por estar en este equipo y a empezar a sacar resultados. A ver, yo creo que la academia tiene que seguir avanzando. Se pueden hacer todavía las cosas mejor a nivel de que todavía lleguen mejor preparados, que debuten más, que Mestalla esté bien, que Juvenil A, de ahí hacia abajo. La exigencia debe de ser siempre máxima y no nos podemos parar en que han debutado jugadores con primer equipo. Estamos encantados, pero queda mucho trabajo por hacer y ese tiene que ser nuestro objetivo.
1: Las palabras de Óscar Sánchez, el técnico del Valencia Mestalla. A partir de ahí, Orch, hablabas de nombres propios. Uno de ellos es Herri, con su debut, pero también otros futbolistas que, por ejemplo, tuvieron su cuota de protagonismo con el primer equipo días atrás. Aymar, titular, también la presencia de Panach, el propio Chaume Dura, que semanas antes había formado parte del primer equipo. Bueno, presentó novedades el conjunto valencianista. Siempre atentos a lo que decimos, las necesidades de primer equipo producen situaciones de cambio, de modificaciones, y lo importante es que los jugadores estén preparados.
2: Sí, y sobre todo en predisposición, ¿no? Porque no es fácil cuando acabes de debutar, en el caso de Aymar, en el primer equipo, pues jugar nuevamente amb el Mestalla, con el caso de Alejandro Panach, que estaba en dinámica las últimas semanas también en el primer equipo, pero va a estar amb el filial. Inclusive a futbolistas, ¿no?, que estaban ahí en el dubte preguntando si no, porque pues ya que anar en cura, pues en algunas posiciones, evidentemente también Víctor en el primer equipo debuta a les baixes, y al final van ser ells, ¿no?, els que van estar amb el filial. Els dos van ser titulars i els dos pues van tractar, ¿no?, de posar el seu granet d'arena, encara que no va ser suficient per a aconseguir la victòria. I com diem, ¿no?, la notícia de Jerry, del debut de Jerry Iquechucu amb el filial valencianista, va tindre bons minuts, va tractar de ser descarat, com habitualment ho és, i ho venia sent temporades enrere així en l'acadèmia. També minuts, jo crec que per anar entrant en dinàmica, en rotació, com ja va fer en Premier League Internacional Cup Mario González, i van veure, novament, Iker Herrera, en l'eix de la defensa, un jove futbolista, són tots molt joves, però este encara més, el jugador del Juvenil A, que és de 2009 i que és, la veritat, que un dels jugadors que apunta maneres sense pressió, però està fent-ho molt bé amb el Mestalla, tot i ser molt, molt jove encara.
1: I que està tenint una quota de protagonisme considerable en aquest arranque de competició. Pròxima parada, pròxim partit?
2: El pròxim partit és a casa, el pròxim diumenge, 11:30 del matí, contra el Peña Deportiva. I és, novament, com passava en el cas del Poblense, una oportunitat vital per a canviar la dinàmica, perquè és un equip que està igual que el Mestalla, és a dir, sols ha sumat un punt en aquestes primeres quatre jornades i ha de ser esta, Víctor. Jo m'estic posant ja molt pesat per reiteració d'aquestes últimes setmanes, però ha de ser esta la que revertim la dinàmica, perquè la classificació està apretada una vegada més en esta segona federació, i saps que enllaçant resultats positius vas eixir d'eixa part baixa, encara que és pronte, no?, per a mirar la taula, però al final sempre és interessant estar en una situació còmoda, i a partir d'ahí mirar les pròximes jornades de manera diferent, amb un poc menys de pressió, però amb eixa motivació, no?, d'anar pujant llocs en la taula des d'allà.
1: Venga, pues a trabajar durante la presente semana para ese próximo compromiso donde el Valencia Mestalla buscará el primer más tres del curso. Por cierto, el que ha encontrado el primer más tres, la primera victoria, es el filial femenino en este caso. Hay que poner en valor el triunfo conseguido por nuestras chicas, además, lejos de la ciudad deportiva paterna.
2: Sí, una primera victòria molt treballada, molt treballada de l'equip de Víctor García, que es va posar per davant en el marcador, que va plegar al descans per 0-2, va inclús en l'inici de la segona meitat ampliar encara eixa renda fins al 0-3, i a partir d'ahir va veure, no?, com les locals apretaven, com retallaven distàncies poc després de l'hora de partit amb l'1-3, després amb un gol de penal.

0: primer equip debut a les baixes i al final van ser ells, no? Els que van estar amb el Filel. Els dos van ser titulars i els dos pues, van tractar, no?, de posar el seu granet d'arena, encara que no va ser suficient per a aconseguir la victòria. I com diem, no?, la notícia de Jerry, del debut de Jerry Ikechukwu amb el filial valencianista, va tindre bons minuts, va tractar de pues, ser descarat, com habitualment ho és, i ho venia sent temporades enrere així en l'acadèmia. També minuts, jo crec que per anar entrant en dinàmica, en rotació, com ja va fer en Premier League International Cup Mario González, i van veure, pues, novament, Iker Herrera en l'eix de la defensa, un jove futbolista, són tots molt joves, però este encara més, el jugador del juvenil A, que és de 2009 i que és la veritat que un dels jugadors que apunta maneres sense pressió, però està fent-ho molt bé amb el Mestalla, tot i ser molt, molt jove encara.
1: Y que está teniendo una cuota de protagonismo considerable en este arranque de competición. Próxima parada, próximo partido.
0: El pròxim partit és a casa, el pròxim diumenge, 11:30 del matí, contra el Penya Deportiva. I és, novament, com passava en el cas del Poblense, una oportunitat vital per a canviar la dinàmica, perquè és un equip que està igual que el Mestalla. És a dir, sols ha sumat un punt en aquestes primeres quatre jornades i ha de ser esta, Víctor. Jo m'estic posant ja molt pesat per reiteració d'aquestes últimes setmanes, però ha de ser esta la que revertim la dinàmica, perquè la classificació està apretada una vegada més en esta segona federació, i saps que enllaçant resultats positius pues, vas a eixir d'eixa part baixa, encara que és pronte, no?, per a mirar la taula, però al final sempre és interessant estar en una situació còmoda i a partir d'ahí mirar les pròximes jornades pues, de manera diferent, amb un poc menys de pressió, però amb eixa motivació, no?, d'anar pujant llocs en la taula des d'allà.
1: Venga, pues a trabajar durante la presente semana para ese próximo compromiso donde el Valencia Mestalla buscará el primer más tres del curso. Por cierto, el que ha encontrado el primer más tres, la primera victoria, es el filial femenino en este caso. Hay que poner en valor el triunfo conseguido por nuestras chicas, además, lejos de la ciudad deportiva paterna.
0: Sí, una primera victòria molt treballada, molt treballada de l'equip de Víctor García, que es va posar per davant en el marcador, que va plegar al descans per 0-2, va inclús en l'inici de la segona meitat ampliar encara eixa renda fins al 0-3, i a partir d'ahí pues, va veure, no?, com les locals apretaven, com retallaven distàncies poc després de l'hora de partit amb l'1-3, després amb un gol de penal es posaven en el 2-3 ja en el tram final de partit, però les nostres van resistir, van aguantar i van aconseguir una important primera victòria de la temporada en esta segona federació femenina, en la que tornen després de, recordem, l'ascens del passat curs, i és una victòria pues, que et permet pujar llocs en la taula i mirar, no? Pues, com diem, com en el passat, en el cas del Mestalla, mirar les pròximes jornades de manera diferent. De fet, empaten a punts amb el Samper, empaten a punts amb el Saragossa i el Elx, li passen per davant, per exemple, al Levante, que ens va guanyar, que són els tres punts que té, són la victòria en el derbi, i ja pues, veus la lliga d'una manera diferent. Per comentar un poc, mirant els rivals que ha tingut el filial femení en este inici sí. de lliga, més enllà d'aixe derbi contra el Levante, ja que dir, per exemple, que les nostres van empatar en el primer partit a casa contra el AM, si no m'equivoque, contra el conjunt de Lleida, que a hores d'ara és el líder de la classificació.
2: Sí.
0: És a dir,
2: que són
0: perquè és un equip
2: un
0: que
2: ha recién descendido.
0: Clar, o sea, vull dir, hi ha que posar també en valor, no?, el que estan fent les de Víctor García en esta temporada, pues en la que poquet a poquet, no?, també s'han d'anar adaptant a la categoria, canvi generacional, com sempre passa en els filials. Així que victòria important per agafar moral i per a pensar en el que ve per davant.
1: I Víctor García valorava d'esta manera el triunfo de sus jugadoras el primer más tres del curso.
3: Bueno, hicimos un gran partido. La primera parte fuimos muy superiores al rival. Nos fuimos 0-2 al descanso, pero considero que el resultado podría haber sido más abultado. Sí que es verdad que nos faltó esa efectividad de cara a portería,

El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: El millor de VCF Media.
1: ¿Playa o montaña?
2: Playa, sin duda.
1: ¿Comida preferida?
2: Como buen valenciano, a paellas.
1: ¿Un lugar para esconderse?
3: Me iría a alguna isla, te diría, no sé, o Grecia, Malta.
1: ¿Un héroe de cómic?
3: Spiderman, por el poder trepar y volar por algún edificio.
1: ¿Una manía?
3: Saltar con el pie derecho al campo.
1: ¿Frío o calor?
3: 50-50, porque para jugar prefiero el frío, pero soy valenciano y me gusta mucho estar en la playa, así que también me quedaría con el calor.
1: ¿Una serie de tele?
3: La Casa de Papel.
1: ¿Una película que hayas visto muchas veces?
3: Si me tuviera que quedar con alguna, te diría con Focus.
1: ¿Ídolo de pequeño?
3: Xavi Alonso, por características, era el jugador en el que me fijaba.
1: ¿Qué es lo que más te molesta?
3: Cuando hay mucha barulla, muchas pérdidas de tiempo.
1: ¿Un sueño deportivo con el Valencia?
3: Ganar algún título.
0: El millor de VCF Media.
4: VCF Radio. L'informatiu del València.
5: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
6: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho, soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto. Y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
5: Un sentimiento eterno.
7: Hola, soy Mario González. Escucho los partidos de Valencia-Mestalla en la radio oficial del club.

0: Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
1: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Heu sé, a tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: Valencianistas, soy Joel Fontanet. Sigue los partidos de Valencia Mestalla, la radio oficial del club.

0: esto no es de 3 o 4 años, sino de 50 o 60. Entonces todavía no estaban ni las gradas hechas. Cuando éramos jóvenes de 16 o 17 años, había un grupito de amigos, pues, y la única mujer que se iba era yo con ellos. He visto al Valencia ser campeón, he visto al Valencia descender a segunda, lo he visto después subir y continuar, porque siempre sentí algo por el Valencia y por Valencia. Es una alegría grande y quisiera que las demás mujeres socias llegaran como yo y les hicieran el mismo homenaje, porque se lo merecen.
1: El millor de VCF Media. VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
2: El València tiene un equipo médico y camillas Quirumed. Si eres fisio o masajista, la tuya también puede serlo. Quirumed, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
3: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història. Que està en la nostra sang. Que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol, terra de valentía.
4: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Y Españeta no solo es Bubu Pérez Chuaor que estaba en Masí, sino yo me recuerdo que en el Mundial de España el Chuaor de la Real Sociedad, del Bilbao, del Madrid o tal, liquidaron como si fuera de la familia de ellos. O sea, que eran una persona entrañable, ¿no? Y he sobrevivido a 40 entrenadores, porque si quieres ver es que el Chuaor normalmente van pasando, pero él siempre está ahí. Y entonces per això jo crec que ha sigut tan volgut per el caràcter que tenia i perquè passaven els anys i els anys i ell estava ahí. És que tu has dit 50 anys, no?
2: 55.
1: És que és una vida, eh? És que són molts anys.
3: Una de les faenes menys reconeguda en el futbol és la d'utillero. I Españeta ha fet que els utilleros siguin
2: reconeguts,
3: però d'una manera increïble, gràcies a ell. Uh-huh. Ell anava a qualsevol camp d'Espanya i d'Europa i és que el coneixia tot el món. Tenim una anècdota que era un xiste que contava ell, que deia que anàrem, mos tocava una vegada una eliminatòria en Roma contra, no sé, contra la Roma, crec que era.
4: La Roma, sí.
3: I anàrem a veure, pues, coincidir en la visita d'Ixa que fem al pati on és el papa al balcó.
2: Vaticano.
3: Al Vaticano. I és el papa en un altre al balcó i estem ahí i uno diu... ¿Quién es ese que sale al lado de Españeta? Y yo contaba ahí y se morían de risa. Era muy good y conegut en totes bandes. En totes vestuaris de li obrien les portes, però pa lo que hi buiguera.
4: Ah, él, a ver, de las anécdotas esas, es decir, pero más tal cual, bajabas del autobús Y había gente, valencianos incluso, de estos que iban a los desplazamientos, que te seguían y se iban a Pamplona, de repente, a ver el partido. Y bajabas tú del autobús y bueno, te aplaudían, pero bajaba Españeta y era una ovación impresionante. Es decir, era eso. Una persona, fíjate que si de eso le hemos hablado maravillas, porque era tal cual. Si de Españeta, yo creo que es inigualable.
5: Hola, soy Lena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
6: En el Valencia hay camillas Quirumed y en la clínica de tu fisio también. Quirumed, camillas y equipamiento para fisioterapia, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
7: Cent anys d'història, etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
8: Hola, sóc Jaume Durà. No el perguis els meus gols en la ràdio del València. Amunt!

0: a ras de campo, que te ofrece otras características como la proximidad o el detalle. Bueno, pues en función de donde tú ubiques en el Camp de Mestalla, tendrás unas ventajas u otras según el tipo de experiencia que quieras disfrutar. Pero como decimos, ese es el tercero de los niveles, la grada alta, y por último está la grada superior, una cuarta grada del estadio situada en la franja superior del tercer nivel, que está ubicada en la parte alta y resguardada bajo la gran cubierta, que proporciona una perspectiva integral de todo el terreno de juego. Así que esas son las cuatro gradas, más una quinta que es la Hospitality, que está entre la segunda y la tercera, que va a tener el Nou Mestalla.
1: Bueno, pues ya di que son els sectors, les graderies, els accessos de com va ser i se Nou Mestalla. Però ara, el més important, i tornem a insistir i que vos anirem pues, detallant, és com aneu a estar en el Nou Mestalla. Si s'aneu a agrupar entre amics, familiars, penyistes, tot això ho teniu que decidir ja en els pròxims dies, mm-hmm. perquè a partir del 14 d'octubre pues, teniu que decidir, volem estar pues, entre amics, entre familiars, pues, teniu que juntar-se tots i fer aquesta petició pues, al València via online. Per això estos dies és important ja pues, que aneu parlant entre vosaltres, socis i abonats del València, per veure com voleu estar en el Nou Mestalla.
0: Y por último, el detalle final que os ofrecemos en la jornada de hoy tiene que ver con la orientación, ¿no? Con lo que va a ser el nuevo estadio del Valencia Club de Fútbol. Por ejemplo, para que la gente se pueda ubicar, lo que se conocerá como la zona oeste del estadio es el lateral que va a dar a la Dama Ibérica, a la Avenida de las Cortes Valencianas. Y en ese lado oeste, para que la gente se pueda ubicar, estará la zona de banquillos y la zona del palco VIP. En la zona este es el lateral que da al barrio de Benicalap, en concreto a la calle Nicasio Benlloc, y luego en la zona norte y sur, el norte será en concreto el fondo que da al Palacio de Congresos, la conocida como calle Bernardo Españeta. Por cierto, en ese fondo será donde estará ubicada la grada de animación del Valencia Club de Fútbol, y luego el fondo sur, que digamos que es el que queda más próximo a Nuevo Centro y donde ahí también estará ubicada la grada visitante.
1: Pues ya di que es una primera información que vos donem, pero día a día, desde hoy ha comenzado ya el compte enrere per al trasllat al nou Mestalla. Vos anirem informant, vos anirem detallant, si teniu algun dubte també els el feu arribar i així pues, vos informarem de com va ser ixe trasllat al Nou Mestalla.
0: Y todos los detalles los tenéis en la siguiente dirección, camiaunanovacasa.valenciacf.com. Ahí todos los detalles que acabamos de explicar, más todo lo que se vaya añadiendo en próximas fechas, el socio abonado del Valencia Club de Fútbol lo podrá conocer.
1: Bueno, pues ahora continuem en este informatiu repassant l'actualitat del Mestalla, del València femení, més coses que tenim que contar-vos ara.
2: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app y el web del Valencia Club de Fútbol. Y ahora en el teu coche a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la radio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
3: VCF Radio, la Academia.
1: Anenco cada día en el informativo del Valencia a repasar la actualidad de la Academia. El Mestalla, que, bueno, tuvi tornarà de mal els entrenaments, ja pensant en el pròxim partit, que és d'este cap de setmana, el diumenge davant el Penya Deportiva, buscant ixa primera victòria que se li està resistint a l'equip de Òscar Sánchez. Què tal, Pablo Orch? Com estem?
4: Així és, companys. La veritat que el Mestalla pues, està costant-li arrencar en este inici de curs perquè fa el resultat i va tornar de mal treball pues, en aquesta mentalitat, no?, de tractar d'aconseguir la primera victòria, de tractar de superar la Penya Deportiva i a partir d'ahí pues, començar a escalar llocs en la classificació. L'equip pues, ve d'eixa derrota contra el Poblense, però hi ha que buscar revertir quan abans la situació a partir de demà, com diem, en eixa tornada a la normalitat, per dir-ho d'alguna manera, perquè fa la dinàmica habitual del Mestalla.
1: I en buscar pues, solucions, que això també està pues, Òscar Sánchez, de cara a eixe pròxim partit.
4: Sí, és la idea, no? A partir de demà començar a treballar i dir un poc, no?, de recuperar la normalitat després d'unes setmanes, pues, amb eixa sense d'Òscar al primer equip, també la passada setmana, no?, que fins divendres pues, no es va poder fer càrrec amb eixe partit, no?, també de Premier League International Cup, i el que esperem, no?, que este cap de setmana pues, ja en eixa dinàmica habitual el Mestalla pugui aconseguir la seva primera victòria, i així ho veia el seu tècnic, Òscar Sánchez.
5: Esperemos a partir de esta semana ya recuperar ese funcionamiento normal, que volvamos a exigirnos al máximo, a mejorar, y este equipo no se va a parar, no se va a parar. Podemos tener alguna racha mala o algún resultado malo, pero esta semana volveremos con la misma intención para el domingo conseguir los tres puntos. La academia tiene que seguir avanzando, se pueden hacer todavía las cosas mejor a nivel de que todavía lleguen mejor preparados, que debuten más, que Mestalla esté bien, que juvenil A, de ahí hacia abajo. La exigencia debe de ser siempre máxima y no nos podemos parar en que han debutado jugadores con primer equipo. Estamos encantados, pero queda mucho trabajo por hacer y ese tiene que ser nuestro objetivo.
1: Òscar Sánchez, que ja se va fer càrrec del filial en ixe partit el passat cap de setmana i que ara pues, està treballant també en buscar ixa primera victòria del filial. Esperem que arribi este diumenge davant el Penya Deportiva. Hem repassat l'agenda dels internacionals del València. En l'acadèmia també tenim internacionals. Pablo, conta-nos.
4: Sí, de fet, hem tingut en setmanes anteriors alguns jugadors convocats, però concretament en esta setmana, a hores d'ara, tenim en la selecció espanyola sub-17 a dos jugadores del femení B, a Claudia Tendillo i Rocío Pardo, entrenaments en Màlaga fins a demà i pendents de poder entrar en aquestes futures convocatòries per a partits oficials. Tenim també, en este cas, en la selecció de Lituània sub-21 a Dominika Staukas. Encara no han tingut partits, comencen a partir del dia 1, però està des del cap de setmana i fins al dia 6 d'octubre amb la seva selecció. I pel que fa als internacionals absoluts, hem de parlar d'un Amos Wanghala, que va jugar l'altre dia davant Eritrea en partit de classificació contra de la Copa d'Àfrica, 1-1 amb la seva selecció de Kenya. Va entrar en el tram final de partit i encara li queda un altre compromís oficial i un amistós. I Roman Davis, que està en l'absoluta de Venezuela, no va jugar contra el Japó i encara té dos oportunitats més per a tindre minuts amb la Vinotinto.
1: I també un fitxatge per al juvenil B de l'acadèmia, Pablo.
4: Sí, en este cas és Marc Stoica, un futbolista hongarès que a més s'incorpora al juvenil B de l'acadèmia després d'haver tingut contacte anterior pues, a través dels Academy Programs, a través del Dinamo Star, pues, amb l'acadèmia. Va participar en l'Elite Camp, ha tingut pues, diferents participacions en projectes del Dinamo Star i mira, gràcies a aquest contacte previ pues, el Mestalla, el València va poder fixar-se en ell, descobrir-lo i a partir d'ahí pues, convertir, no?, aquest debut en Mestalla, en el nou Mestalla, en un somni per a ell.
1: L'actualitat de l'acadèmia, que ens contarà cada dia, així l'informatiu Pablo Orch, i acabem este informatiu, Víctor, recordant que esta desprada, en el nostre magazín Sentiment VCF, protagonisme per a aquestes primeres jornades que estan celebrant-se a l'estadi de Mestalla, de museus, arxius i departaments de patrimoni històric en representació de molts clubs. Anem a parlar-hi molt esta desprada.
0: Sí, i que encabeza en este caso el València Club de Futbol, que està siendo el anfitrión en una jornada que ha comenzado en la mañana de hoy, que se va a prolongar a lo largo de todo el día, también en la jornada de mañana, y por eso esta tarde va a tener su cuota de protagonismo en Sentimiento VCF. Muchas veces hablamos de la historia, ¿no? De los recuerdos, también precisamente hace unos minutos que hablábamos en este caso del Nou Mestalla, la importancia de un museo en nuevos estadios, de lo que tiene el Valencia en el actual Mestalla y el Tour. Bueno, pues jornadas muy interesantes con participación de diferentes clubes y que esta tarde vamos a profundizar en ello.
1: Esta es Prada de Mes en el nuestro magazine Sentiment VCF amb Víctor Barea y Pablo Orch. Nosaltres tornem demà sí en l'informatiu del València.
2: Torna a escoltar este contingut a iVoox y Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo VCF Media Radio, la radio del sentiment. Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
1: Este es l'11 del València que vol assegurar avui matemàticament la permanència. Sí, en Anoeta davant la Real Societat en la porteria. Està en un gran moment, està sent salvador i decisiu. El porter de Macedònia, Stole Dimitrievski. En defensa, banda dreta, va continuar jugant de lateral. El basc Unai Núñez, parella de centrals per al suís Erai Xomert. I avui exercint de capità el d'Aldaya, César Tàrrega. La banda esquerra per a Jesús Vázquez, perquè José Luis Gallà està lesionat. Avui Jesús va jugar en ixe lateral esquerre, en Guido Rodríguez, l'argentí, Filip Urinic, en el doble pivot en el centre del camp del València. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja i el guajín Diego López, que ve de marcar el gol de l'empat davant el Rayo Vallecano. De segon punta alliberat ahí el de Chilete, Javi Guerra, i dalt el golejador del València, Hugo Duro. I per part de la Reial Societat, Mataracho, que va alinear un equip en moltes novetats, en molts canvis. Sale Remiro en la porteria. En defensa, banda dreta con Diem, per avui capital que diu adeu a Reial Societat, el Ustondo, parella de central Zubeldia i John Martín. Aye Muñoz en la banda esquerra, centra el camp per Alex del València, Carlos Soler, Beñat Turrientes i el gallec Bryce Méndez. I el trident ofensiu per a Pablo Marín, el Ruiz, el rus Zaharian, i dalt l'islandès Oscarsson. Xiurarà el navarrés Josu Galec. En este àrbitre pues no hem pogut guanyar esta temporada, perquè ens ha pitat dos partits: la derrota en Mestalla davant el Celta de Vigo i l'empat en Mendizorroza davant l'Alavés. Esperem que avui n'hi hagi més sort amb este col·legiat navarrés, que estarà ajudat pel VAR per David Gálvez Rascón, el col·legiat madrileny que estarà en el VAR. Pues tot està preparat, tot està pront per a que siguin les 7 de la vesprada en punt. Dos minuts, tenen que començar tots els partits a la mateixa hora, per això ja els dos equips estan sobre el terreny de xoc. L'àrbitre també ha esperat a que siguin les 7 en punt per a que comencen tots en el mateix horari. I ja sabeu, avui el partit és televisat per Movistar. Els que tingueu pues, Movistar en casa, teniu l'opció d'àudio 5. En l'opció d'àudio 5 podreu escoltar els comentaris de Ricardo Arias, de Vicent Burguete i de servidor així en Anoeta per a este partit entre el València i la Reial Societat en este penúltima jornada de Lliga, diumenge 17 de maig, així en Donosti, en San Sebastián. El València buscant assegurar matemàticament ja la permanència. Li val guanyar, li val l'empat, també fins i tot perdent, i si se dona sèrie de resultats també estaria salvat, però ja diem, volem la victòria, volem acabar bé esta temporada, com vos hem contat en la prèvia d'este partit que està a punt de començar. Así en Anoeta, ahí está el València, ahí está Javi Guerra,
6: Diego López, aspirante el árbitre. Pues siul el inici del partit, estem ja pues en el compte enrere, perquè queden segons per a que siguin les 7 de la esprada, i ja dic, tots els partits han de començar a la mateixa hora en esta jornada unificada de la Lliga. Pues tot està preparat, així en l'estadi de Naveta, i estan les senyals horàries. Les 7 de la esprada, espera a rebre l'ordre Josu Galec, el col·legiat navarrès, per a que comence el partit a Sina Noeta entre la Reial Societat i el València. Pues va a començar el partit. Vinga, València, lo que hem dit, a per la victòria, assegurar ja matemàticament la permanència en esta penúltima jornada de Lliga. El primer baló llarg que ha ficat ahí el València, la deixa passar Javi Guerra per a que se'n vaig a fora, i el servici de banda favorable per al València. Pues Javi Guerra, lo que diem, de segon punta, ahí més alliberat, i Urinic avui en companyia de Guido. Urinic, que avui juga en el joc de Pepelu, és el canvi respecte a l'altre dia, més els que estan lesionats, Jesús Vázquez i Unai Núñez, per Gallà i per Renzo Sarabia. Bueno, pues la pilota en moviment, que l'ha ficat en llarg el porter Estoli Mitreski, pues de porteria a porteria, pràcticament, per a les mans de Alex Remiro, i el que hem comentat, Ricardo Arias, a oferir un bon partit, una bona imatge. A veure si podem repetir el bon partit que ferem, les bones sensacions que va oferir l'equip en Bilbao fa dos, pues bueno, la setmana passada, no anar allà més lluny, pues avui així en San Sebastián, en Noeta.
7: Pues vamos a ver la actitud, ¿no?, de los jugadores, que son los auténticos protagonistas. Todos dependemos de ellos. Ahora ya el partido está empezado. Ahora ya las cábalas, las estadísticas. Ahora ya es un simple partido de fútbol, 11 contra 11. Esperemos que no 12 contra 11. Y nada, pues a ver cuál es la actitud del equipo. Y si se siente fuerte y con confianza, ¿no? Y bueno, a ver si obtenemos un resultado positivo que nos hace mucha falta.
6: Bueno, pues valor para la Real Societat, y que una Real Societat que tampoc se juga res en este partit, ells ja estan salvats matemàticament en els 45 punts que tenen, també a jugar competició europea per ser campions de Copa. Ojo que ataquen ells, Oscarsson busca la centrada, i més mal que no ha arribat per a la rematada, per a la segona jugada, penxen el baló dins l'àrea, ojo al rechaz, el llançament, i gol.
7: Era fora de juego,
6: gol de la Real Societat de Ayen Muñoz. Acaba de marcar Ayen Muñoz a los 2 minutos de choc. Ya dic, en la segunda jugada venía Ayen Muñoz y acaba de avanzar a la Real Societat al marcador.
7: No sé quién se lanza al suelo.
6: El gol del lateral izquierdo de la Real Societat.
7: No sé quién se lanza al suelo a interceptar el balón, el remate y la desvía, ¿eh? No sé si es Tárrega o Unai, pero tengo mis dudas, ¿eh? En el pase, en el centro que realiza Oscarsson, yo creo que, no sé,
6: Oscarsson centra, ahí no troba rematador,
7: no, no,
6: la jugada continúa, no, ellos se entren desde la dreta, ahí entra Ayen Muñoz, sol, entra Islaria, y en un llançament, pues marca y avanza la Real Societat al marcador 1-0 a 2 minuts de xoc.
8: De totes formes, això és el que me referia, que al final els jugadors, encara que siguin suplents, com és el cas de Ayen Muñoz, 4 partits sense jugar, pues al minut 3 te claven un gol. És el que me refereix, que és primera divisió, i per molt que l'altre equip jugui en més o menys suplents, pues els propis jugadors que volen mostrar la millor versió per a convencer al tècnic i també a l'afició.
7: No podíamos empezar peor, ¿eh?
6: Bueno, pues no podíem començar pitjor les coses, però bueno era encara igual, molt de partit.
7: Igual, igual sirve,
6: de començar.
7: Igual sirve para bien.
6: Sí. Pues ya dic, si l'equip encara queda molt de partit per davant, però bueno, no era este el començament esperat en este partit, que als 2 minuts pues marcarà la Real Societat, s'avançarà al marcador amb el gol d'Aye Muñoz. Bueno, pues encara queda temps, per a reaccionar i per a refer-se con se sol dir, Ricardo,
7: Pues sí, esa es la única la única esperanza que nos queda, ¿no? Que acaba de empezar el partido.
8: Es més, Robi, Ricardo, vos vaig a donar una dada, i és que és el primer gol com a professional en primera divisió de Jen Muñoz en tota la seva vida des de la temporada 2018-2019. Duen el primer equip, així que, pues ja diem, és un cop de realitat de que el València no es pot confiar, per molt menys que Isa baralla per l'ascens, bueno, per l'ascens no, per la permanència, disculpeu, la tinga prou acomodada.
6: Bueno, pues venga, no han comenzado el partido. A ver si son capaces de reaccionar en cara.
7: Por cierto, ahí está lloviendo o hay posibilidad de lluvia.
6: Está núvol.
7: Porque está aquí núvol. Está cayendo una, Robi, pero de
8: así,
7: cuidado.
8: Así literalmente es como ahora mateix el partido de Valencia. Ahora mateix ha sido un tro así en Paterna, igualet que el gol de ayer Muñoz.
6: Así está núvol, de momento no plou. Bueno, pues ahora ataca el Valencia, no esa jugada. Arriba Diego López, línea de fons, evita que el balón isca, a veure que ho intenta Diego López que cau, i es falta, li han fet falta a Diego López, la falta lateral era Jesús Vázquez, el que entrava era Jesús, el que entrava per ixa banda, havia desdoblat ahí a Diego López, i la falta és a Jesús Vázquez, la falta que va a votar el València en la part lateral dreta de la frontal de l'àrea, de la Real Societat. El València buscant empatar el partit en este començament d'encontre després d'eixe gol que ha marcat Ayer Muñoz per a la Real Societat. Allà va la falta que va votar Filip Urinich, el suís. Ja falta lateral, allà va Urinich al llançament. Anem a veure si ha valor parat. Podem aprofitar el balón, llançament directe per dalt. El llançament directe de Filip Urinich anà per dalt del travesser de la porteria. Dale Remiro, que trau ràpid en llarg, tractant ahí de sorprendre. Un baló llarg ahí per a Pablo Marín, però bé, ha arribat ahí per a recuperar la pilota al València Filip Urinich. La juga Jesús Vázquez, ara per a Javi Guerra. El baló del de Xilet en la pilota, jugant darrere, buscant ahí línies centrals, Tàrrega. Per a Dimitrievski, Guido, tocant-la ahí, arrere de nou per a que la traga Tàrrega, i és ara Luis Rioja, el que juga arrere ahí per al lateral, per a Unai Núñez, que ja va ser lateral l'altre dia quan va entrar substituint a Renzo Sarabia, i avui de nou, Jesús Vázquez recuperant la pilota, ahí està Jesús amb el baló, té que xora arrere, pressiona la Real Societat, així de baló nostra, i ahí està traguent ixa pilota arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski, trau en curt Guido, i ara ahí, per a Eraixo Mert, per a que se'n vagin cap amunt el València. Ahí està Xomert, canviant el xoc completament a banda dreta, a veure que pot arribar Luis Rioja, arriba el Sevilla, ahí té que recular i buscar i se passe arrere, però ficar-lo una altra volta, per a que jugue Filip Urinich i Guido tocant-la ahí per a Diego López, per dins, ara canvia el xoc a l'esquerra, per a Jesús Vázquez, desdobla Diego, per ixa banda esquerra, la torna a col·locar, a veure ixa pilota islària, per a Javi Guerra que busca el llançament i gol!
4: ¡Vamos!
6: ¡Gol! ¡Javi Guerra, gol! El gol del empate del Valencia. El gol de Javi Guerra. Win minuche choque. Buena la jugada ahí. Que se ha marcado el Valencia. Que vea definite. Javi Guerra. Para empatar el partido. Para ficar el 1-1 al marcador. Que ve le ha pegado. Javi Guerra. El de Chilete. La jugada. Era bona ahí, per ixa banda esquerra que havia protagonitzat el València, buscat el passe ahí per a Javi Guerra, que l'ha col·locat ahí perfecta, el passe, el pontete que li ha fet Diego López, com se l'ha preparat Javi Guerra, i el gol de l'empat del València, 1-1.
8: El gol de Javi Guerra que ahí veía en la combinación, la que va a decir de paterna Diego López, Javi Guerra, dos jugadores que se antenen a la perfección y al final es cuestión de tres, pues Diego López, ya ve, gol en el último partido, ahora asistencia, el jugador Asturía, a ver si recupera un poco de confianza, porque cuánta confianza, sense cap dubte es un jugador, un activo muy valuoso de la plantilla. Y ahí estem, Javi Guerra, segon gol de la temporada y la chusta al pal... més lluny, al segon pal, on no aplega Àlex Remiro. Javi Guerra que fa gala de la seua qualitat.
1: Un gran gol, Ricardo,
7: lo, lo más importante es igualar la contienda, porque en el minuto dos que te marquen te hace pensar en qué vamos a hacer ahora si se nos echan al traste todos los planes, ahora tenemos que remontar y lo mejor que podía ocurrir es esto, ¿no? Que empatáramos rápidamente. Ahora empieza un,
1: pues
7: partido,
1: un,
7: empieza
1: gol,
7: un partido nuevo y más allá de que, bueno, nosotros hemos tenido un error porque en la jugada del gol cuando recibe ahí en saltan tres jugadores nuestros y ninguno logra despejarla. Y ahora también, ahora creo que Javi, por las cercanías hacia la portería, hacia Remiro, hay tres jugadores de la Real que no le entra ninguno y salva a los tres de una manera, pues bueno, de la única manera que podía conseguir el gol, ¿no?
1: Un gran gol, sí señor, de Javi Guerra para empatar el partido al minuto 8 y lo que dice Ricardo, para reaccionar rápido después del gol de la Real Sociedad. Un Javi Guerra que en esa posición, Ricardo, ahí de segon punta, de segon davanter, més alliberat ahí de... Bueno, yo creo que ahí dona molt bon rendimiento Javi.
7: Es que Javi tienes que liberarlo de trabajo defensivo, para eso están Guido y está Ugrinić. Y Luis Rioja, y Diego López, y bueno, porque si no dice, bueno, pero ¿con cuántos atacamos? Solamente con Hugo Duro contra cuatro defensas, pues bueno, la aportación de Javi se está viendo, ¿no? Es un jugador que llega con mucha facilidad, tiene buen disparo, y lógicamente hay que aprovecharlo.
8: Una bueno, Javi pues... Guerra que com dèiem al principi de partit, quan hem vist l'11 que al final rendia sent més còmodo més prop de l'àrea rival que de l'àrea pròpia, jo crec que és un jugador per a veure el futbol de cara i no d'esquena en esa posició de número 6 més retrasada que l'hem vist en ocasions i pues ahí veig, al final Javi Guerra és un jugador que té un talent espectacular, però hi ha que saber localitzar-ho i també pues, saber traure-lo a la palestra.
1: Bueno, pues 1-1, minuto 11 de esta primera parte, así, en Anoeta. De este empate, el Valencia estaría salvado matemáticamente en esta penúltima jornada de Liga. Cuantara voltró la pilota en defensa, ataque en Eich, la Real Sociedad, pilota a la izquierda para Jay Muñoz, tocanla ahí. Precisamente el balón para Carlos Soler, que volvía a filtrar esa pilota, no le hiciste. Recupera la pilota Valencia, Rere Guido. Guido para César Tárrega. El Wii Capital Valencia que golpecha la pilota larga buscando Hugo Duro, corre el madrileño, ahí está Hugo Duro en el control de la pilota, se le va el control a Hugo Duro, ni se pase ya que le había colocado César Targa, pero lo que di en Ricardo era vos reaccionar rápido y el Valencia pues guafete, a los 3 minutos marcaba Jay Muñoz,
7: 5
1: minutos después empatada de nosotros.
7: Pedíamos la dosis necesaria de suerte y la hemos tenido, porque si ellos han tenido suerte en su gol, nosotros también hay que reconocer que la hemos tenido, porque el balón pasa entre las piernas de tres jugadores, de tres defensores. Pero bueno, ya, estamos empatados.
1: Bueno,
7: que
1: pues,
7: lo bueno.
1: Ahora juega la Real Sociedad, ni a falta de Guido Rodríguez, la falta del miscampista argentí del Valencia.
7: Bien hecha.
1: Sobre...
7: Bien hecha. Cortas un contraataque a la primera.
1: Sobre Oscarsson, el davanter islandés de la Real Sociedad.
7: La verdad que a este jugador pocas tácticas defensivas le podemos dar,
8: Exacte.
7: Pocas enseñanzas defensivas.
8: Sí, ya ve curtido, recordem.
7: Aparte que también sabe hacer las faltas.
8: Exacto,
7: y en el sitio donde las tiene que hacer. Para que no le castiguen con
8: molt important, perquè una cosa és fer-les faltes, que per això qualsevol jugador pot fer una falta, i altra, saber on fer-les i quan fer-les.
1: Bueno, pues ara és la Real Societat el que vol treure la pilota des del seu terreny de xoc, canviant el xoc a eixa banda esquerra per a Zaharian, el jugador rus, la deixa ahí per Aye Muñoz en el lateral, Aye Muñoz i Zaharian, tocant-la ahí per a Brais Méndez, ara re una altra volta buscant ahí a centrals, espera que siga Zubeldia y John Martín, estos centrals, hoy
6: de la Real Societat. Portant sisa pilota. De nou a banda esquerra. Ara Brais Méndez sobrint, tocant la de Peralle Muñoz. Ara Nerràs, recuperem nosaltres la pilota bona. A veure què volia eixir, però no puc controlar ese valor. Javi Guerra en condicions. I la pilota de nou per a la Real Societat.
4: Ai.
6: Ahí está Beñat Turrientes, el migcampista, formant ixe tribot en Carlos Soler i en Brais Méndez, ixe 4-3-3 que ha plantejat Matarazzo, l'entrenador
4: bueno,
6: de la Real Societat
4: que
6: en este partit.
7: Javi, Vicent, cuando aprenda a protegerse el balón con el físico que tiene, con el cuerpo que tiene, va a ser un jugador completamente diferente.
8: Tiene unas cualidades que
7: no, porque aparentemente cuando pierde ese tipo de balones parece que sea un jugador muy confiado. Y lo que tiene que hacer es aprender a protegerse con su propio cuerpo, a defender el tipo de jugadas que hace él.
8: Y que es un jugador también en envergadura, que al final es un jugador grande. I parlant de migcampistes i de migcentros, fixa't, Robi, Ricardo, també fixeu-vos que al final la Real Societat té un mig del camp que és Turrientes, Soler i Brais Méndez, lo que li permet que Turrientes es quede més endarrerit i tant Carlos Soler com Brais Méndez mos poden fer ahí per ahir. Bona lectura de Corberán a priori en Ugrinic, que imagina que s'encarregarà més de Carlos Soler i de Guido, que estarà en Brais Méndez quan estiga més proper, i això és una de mitja punta.
6: Bueno, pues ahí está jugante el Valencia en este minuto ya, 15, primer cuarto de hora de partido ya cumplida sin Anoeta, empatante el Valencia 1-1, después del gol que marcaba, se avanzaba la Real Societat, empataba Javi Guerra, 5 minutos después, ahora juega el Valencia, es Diego López el que juega arrere buscante ahí Guido Rodríguez, Guido Mesa arrere buscante ahí a Centrals, a César Tárrega, y ahí está César Tárrega y Unai Núñez. Balón ahora a la izquierda. Balón ahí para Jesús Vázquez, quien derriche ahí la pilota para que la traga el balón. La Real Societat en servicio de banda. Ahí está Beñat Turrientes. Arrere y ese balón para Centrals, para que juegue ahí el Ustondoiz. Ahora para Allen Muñoz. Arrena otra vuelta. Buscantara. Y se pase. Pero Zubeldia. Y el balón que trae ahora Alex Remiro. En Yark. Buscanta ahí a Pablo Marín. Nisha banda dreta la Real Societat. Balón ahí. Pero Beñat Turrientes. La toca Rere. Para que juegue ahí. Zubeldia. Pero Allen Muñoz. Y ahora. Sembla que el partido se ha equilibrado un poco más. Yo creo que ahora. El València està més assentat després del 1-1. Jo crec que li ha assentat bé Ricardo. L'equip està, pues jo crec que més ordenat sobre el terreny.
7: Hombre, la verdad es que marcar tan pronto tanto uno como otro, ahora yo me imagino que por la mente de ambos equipos está el pensamiento de decir, cuidado, que vamos 1-1 y lo que no podemos hacer es que nos sorprendan otra vez, tanto un equipo como el otro, ¿eh? Y por eso está pues tan igualado, está. Ahora no tienen prisa.
8: Bueno, es que fíjate que realmente el València, partint de que van a anar a per 3 punts, no és un bon resultat ni per a uno ni per a altre, però sí que se veres pues, que la Real pues, va intentar fer el millor partit en sa casa, el València a domicili, però ens hem repost molt bé d'eixe pues, colp, varapalo en el minut 3. És molt important que l'equip hagi recuperat la mentalitat i jo crec que ho està fent de categoria perquè ja ha que marcar el gol i després donar-li continuïtat.
6: Bueno, pues ahí está jugando el València amb la pilota a la volta ore. Eixe baló, la pilota és Ugrinic, el suís que vol jugar en llarg. Ara canviant el xoc, eixe passe de Ugrinic. El balón para Jesús Vázquez. Jesús Vázquez arrere buscando ahí a Erai Xomert. Y ahora es de nuevo Guido Rodríguez el que te la pilota. Que trata de chugar. Arrere Xomert. Tocanla ahí el Valencia. Poc a poc. Ahora buscando el pase a la derecha Luis Rioja. Y Unai Núñez en esa banda. De nuevo arrere. Buscando a Centrals. Espera que traguen ahí La pilota llarga, Xomert, per a Diego López, no ha pogut controlar Diego López, la recupera la Real Societat, ojo el passe filtrat de Carlos Soler per a Oscarsson, que bé li ha guanyat la posició, que bé li havia guanyat la posició Xomert, va Jesús Vázquez també en l'ajuda per a que no arribi el davanter islandès de la Real Societat i allunyen ja aquest baló de l'àrea valencianista, encara que l'ha recuperat una altra volta la Real Societat. De nou Torrientes, arrere, per a El Ustondo, i ara este, aguantar arrere i canviant de banda.
8: Pues
6: la que siga Aye Muñoz.
8: Pues Robi, atenció, perquè hi ha més gols, ja diem, que és una jornada en la que se juguen pues 8 partits a la vegada. El Celta l'ha marcat a l'Atlètic 0-1, però a banda d'estos dos gols de la Real Societat València, Oviedo a la vez, que ha marcat el Alavés, ara mateix el conjunt de Vitoria, que és d'aquesta zona baixa, i suma 43 punts, i el Sevilla 0, Madrid 1, en el Pizjuán. Anem a veure com es soluciona la cosa, però ja t'ho dic, es mou el marcador en els demés partits.
6: Bueno, nosaltres amb este marcador, amb este empat, estaríem salvats i no dependríem dels altres resultats. Tot el que sigui guanyar o empatar, no depenem dels altres resultats ni molt menys. Bueno, pues la pilota que la recupera el València en este minut ja 20 de la primera part. Tenim ja molts amics ja connectats pues a través de Movistar en l'opció d'àudio, també seguint-nos per l'app i per la web. Te pots connectar a l'app i la web des de qualsevol part del món. I, bueno, però tenim amics en Movistar ja, pues connectats, escoltant-nos, i que també estan enviant-nos els seus missatges que anirem llegint a poc a poc en la retransmissió d'este partit. Quan vol recuperar la pilota al València, Jesús Vázquez, ajudant-se ahí en Diego López. Diego López que busca el pase al centre. Se baló ahí, sí, para que siga Filip Urinić, el suís. Urinić y César Tàrrega amb la pilota. Ahí está tocando una otra volta César Tàrrega per a Filip Urinić. El baló arrere, buscanta era Xomert. Xomert que buscava ahí el pase, no, per a Jesús Vázquez. Ara la pilota una otra volta en darrerida. Ahí de Guido, buscando ahí a centrals. Y el balón que juga ya César Tàrrega. Tocan la Guido Rodríguez. Guido, Javi Guerra, una otra vuelta. Se va a lo arrere. Y es que replega tan cabe la Real Societat. No es dicha forach. Y eso es dificulta más que podamos arribar pues a terreno de hecho de la Real Societat. Ahora la trao Guido Rodríguez. Tàrrega, ara sí, Javi Guerra, ahí se'n va, Javi Guerra, venia Torrientes per darrere, però se l'emporta Javi Guerra, ve Javi Guerra, en ese duel en Torrientes s'ha emportat el baló, el de Xilet, ara buscant ahí a Guido Rodríguez, Xomer que se'n va cap amunt, Xomer que la toca, ojo que la torna a ficar d'Islària, llançament, gol, gol, gol, gol,
4: vamos,
6: gol, gol, gol, gol, Hugo, gol, Hugo Duro, Hugo Duro, gol, Hugo Duro, gol, el gol del Valencia, el gol de Hugo Duro que la avanza al marcador, en el minuto 22, la jugada es de Xomert, ho ha fet ell, tota soleta, s'han anat cap amunt, el central suís, li ha deixat la pilota ahí, a Hugo Duro, i ha marcat el golejador del València per a ficar el 2-1, que ve Xomert, com li l'ha col·locat a Hugo Duro, que per a mi no estava ni molt menys en fora de xoc, i el davanter, el golejador del València, que fica per davant al seu equip al marcador, 1-2, Hugo Duro.
8: Pues Hugo Duro que aplega per tercera temporada consecutiva als 10 gols en Lliga, és a dir, ja podem dir després de 3 temporades que Hugo Duro és un davanter que te garantitza mínim 10 dianes en competició domèstica. Un davanter madrileny que pues estem veient una versió un poquet d'altibajos en tota la temporada, però sí que és de veres en quant a xoc, però les xifres es mantenen. Una jugada de Xomert que pues està fent una, jo diria que una gran temporada era ahí Xomert.
7: Vicent, la verdad, ¿churro?
8: Pot ser.
7: Pues los churros también valen, ¿sabes?
8: Pot ser, exacte, sí, totalmente.
6: No,
8: totalmente.
6: Es un gran gol, al final, pero no es un
8: ya
6: gran
8: siga
6: gol, pero
8: más bonito.
7: Es que te digo una cosa, remata con la espinillera y encima le pasa entre las piernas.
8: Bueno, pero
6: la porta de Diego López, en la porta de Diego López. Atención, Diego López, la dice, pero muy duro, más escorat masa. El balón arriba para Javi Guerra. Ahora Javi Guerra, que se la prepara, busca el lanzamiento y el balón fuera. Ha tingut el Valencia el tercer. En esta jugada ahí que había iniciado Diego López, ha buscado el pase, pero Goduro estaba más a escorar, Goduro.
7: Y le come el terreno el defensor a Diego, sí, porque pero, Diego se iba solo.
8: Más aceleroso a lo mejor, Diego López. Sí. E igual en el cap tenía una cosa.
7: Pero hay que ser así de valientes. Sí, joder, sí, sí, si tú total, quieres conseguir total. Ganar partidos, hay que ser valientes.
8: Totalmente, de fet, sí, ja el Valencia siempre ha funcionado mejor siguiendo vertical que esperando en el seu camp y creando espacios. Sino que ahí vechem a Diego López, que al final pues no ha podido materializar, Hugo Duro no se lo esperaba, yo creo que
7: y
8: también.
7: Mira, y mira que no actúa con mala intención Diego,
8: porque no, ni sí, menos.
7: Porque en la jugada cuando toca el primer toque, si se deja caer, expulsan al jugador de la Real, ¿eh?
8: Pues bueno, está el VAR, sí que es deberes, que igual en la toda época valdría, pero en el fútbol de ahora... Sí que es de ver, es que igual el Martu tira pa' carrere.
6: Bueno, pues ahora falta y que le ha costado la tarjeta al Rus Zaharian, tarjeta groga, pero a Zaharian Perisha, entrada a Javi Guerra, la tarjeta es clara y el choque se remamprena Siena Noeta en este minuto 25, guañante el Valencia 1-2, ame el gol. De Hugo Duro.
7: Es que le pisa.
6: En el 22.
7: Le pisa Rubi.
6: Ahora una trebalo Yark. Sí, sí, la tarjeta groga es clara. Es clarísima porque chafa Zaharian claramente a Javi Guerra. Ahora que intenta otra vuelta al Valencia, pero anda a esquerra. Es Jesús Vázquez el que te la pilota. Jesús que te que recular. Ficarixe pasa arrere. Pero a Xomer, que veo había fe Xomer en la jugada de Hugo Duro, ¿eh? Con Serenal Capamunt. Oh. Y Comlia Filtrati se va a lo dislaria. Para que rematara. El golechador del Valencia, Hugo Duro, que aporta deu gols. Hugo Duro en el seu compte particular, este segon per al Valencia. Ara per la pilota, però estava bé atent ahí. Xomert per a ficar ixe baló en l'àrea Donostiarra. La pilota amunt, allà va Javi Guerra. Pues Ricardo Arias, en esta victòria, en este marcador, estaria més que salvatge en 46 punts. En la taula de la classificació, ja diuen que al València li valdria per assegurar ja matemàticament la permanència, un empat o una victòria. Pues una victòria, 46 punts, pues ja dic, són els que té ara el València.
8: Robi, estem així també atents als altres partits de la jornada. Hi han dos gols més. En el Elche-Getafe, Elche 1, Getafe 0 i Atlético de Madrid 1, Girona 0. Així que, bueno, encara pues, que el València perguera, pues, ara mateix seria també equip de primera divisió la temporada que ve.
7: Que se maten bueno, entre ells.
6: I si acabara així la jornada, després pues, podríem fins i tot mirar cap amunt en la tota la classificació. Però bueno, anem a esperar, que això encara no s'ha acabat, que encara... Queda molt, però bueno, s'ha encarrilat bé la cosa. Va a recuperar la pilota Filip Urinic, buscant el passe per a Luis Rioja, molt forçat, no va poder arribar Luis Rioja, però l'equip està bé, Ricardo. L'equip, després del gol de l'empat que ha marcat Javi Guerra, li ha sentat molt bé perquè, ja dic que, pues, ha passat a ser un altre.
7: Eh? A mi sabes lo que más me está gustando, es que aun a pesar de ponerte por delante en el marcador y haber remontado el resultado de 1-0, es que no estás metiendo el culo atrás. No estás jugando atrás. Estás jugándole de tú
6: ojo
7: a tú.
6: Ojo que recuperen la pilota una otra vuelta. A Neuro Hugo Duro, amb el baló. Y ahora se han cantat y le ha llevat Carlos Soler y esa pilota per darrere. Pero lo que está, es lo que está comentando Ricardo. Anem guanyant, pero el equipo el mes, claro. Y el equipo va pel tercer. Ojo que ahora ataquen Edge. Oscarsson, l'islandès, en la pilota la deixa arrere, però que ve Guido fent la cobertura defensiva, que ve Guido Rodríguez a emportar-se aquesta pilota i desfent la jugada d'atac de la Real Societat. Quan tenen una falta,
7: que ràpid ha estat
6: Muñoz sobre Luis Rioja.
7: Com ha sabido ver la jugada, que estaven tramando, Muy bien.
8: Una de les coses que més s'ha notat, jo crec que des de la plegada de Guido, és que a l'equip abans li costava prou tornar cap arrere, corregint per la seva pròpia era, i és una cosa que Guido fa molt bé. De fet, pareix un típex, perquè és un corrector, Guido Rodríguez, i també l'equip sí que està siguent més vertical i atacant molt més en lloc de tancar-te en la teva àrea, perquè pues, tancar-te en el teu camp front a la Real en sa casa és una trampa mortal.
7: Por cierto, ¿a quién le han sacado tarjeta de la Real?
8: De la
1: Zaharian
8: de...
7: ¿O ha sido a nosotros?
8: A Zaharian. A Zaharian de la Real.
1: Bueno, pues este en el minuto 29 a punto de arribar a la mitja hora de esta primera part. Se están ficant bé les coses per a València en este 1-2, però encara queda molt, però bueno, el València ha fet el més difícil i és refer-se d'eixe gol matiner que havia marcat la Real Societat, empatar pronte i ficar-se per davant al marcador, que no era fàcil, i això és el que ens comenta pues Vicent Capilla, el teu amic Vicent Capilla, Ricardo, diu, ara tenim que jugar tranquils, hem fet lo més difícil. Pues, pues sí, és cert, Vicent. Hem fet lo més difícil, pues ara... A jugar en tranquilidad.
7: Han hecho lo más difícil y ahora hay que hacer lo más práctico y lo más lógico, que es saber jugar el partido como te convenga y dejarles que arriesguen ellos y traspasarles la responsabilidad a ellos.
1: Bueno, pues la pilota per al València, per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. Ja tenim, van arribar molts missatges. Mira, Luis Macarreras diu, Robi, Richard i companyia, esperemos un buen resultado hoy. Pues uy, estén guañan, Luisma, estén guañan.
7: Podía acabar el partido ya.
1: Y ens envía un abrazo muy fuerte el bo de Luisma. También Mamen, digo, saludos para todos, Robi. A ver si hoy podemos celebrar la victoria con la familia al completo. Acaba de ser una otra vuelta Yaya, Mamen, o sea que desde así le envío las felicitaciones.
7: Enhorabuena, felicidades.
1: A ver si hoy podemos celebrar la victoria.
7: Ya tenemos otro...
1: Otro valencianista,
7: otro valencianista más, seguro.
1: Bueno, y toda la familia son valencianistas, ¿eh? Toch, te llamamos Nech. Mamen,
8: pues atremés.
1: Bueno, pues continuemos así. 30 de la primera parte en Anoeta. Guañante el Valencia 1-2. Valenes gols de Javi Guerra y de Hugo Duro. Y ya diem l'equipe oferint una bona imatge. Refense reaccionant ràpid al gol de la Real Societat, empatant i després... avançant-se al marcador en esta penúltima jornada de Lliga, on ja estaríem matemàticament aconseguint la permanència, i després ja veurem, ja mirarem cap amunt si tenim que mirar. De moment és la Real Societat el que està jugant ara, canviant el xoc a banda esquerra per Ari Muñoz, ahí votava Unai Núñez que toca la pilota de cap, se'n va fora i és servici de banda, trau ràpid ahí buscant a Torrientes. Torrientes a la pilota, arrere per a Carlos Soler. Carlos Soler que busca el passe ahí per a que arribara en eixa posició, era el Ustondo. La pilota que ha tocat en el jugador del València, en Diego López, se n'anà fora i es banda que ha entret ràpid.
8: Però fixa, Robi, que la instrucció de la Real, la fulla de ruta està ben clara i és entrar per bandes, no per la Real, sinó perquè la València provoca que els bascos pues, no puguen jugar per dins i connectar en jugadors de qualitat com Brais Méndez, Carlos Soler, Torrientes, no troben els davanters, així que tenen que pues, trobar el xoc per les bandes. Ahí bueno, veiem pues, a Brais Méndez que està caigent a la banda dreta.
1: Ara el València que trau i se volo llarg, Guido Rodríguez corre, Javi Guerra más allá, no pot arribar, no pot arribar el de Xilet. I la pilota que va ser per a la Real Societat. El baló arrere, per a que traga ixa pilota Zubeldi i John Martín, els dos centrals. Buscant ahí a Brais Méndez en ixe tribot en la Real Societat. Però el València ben assentat ahí sobre el terreny de xoc d'Anoeta. Pilota ahí, que tornen a jugar i xarrere, buscar i xevaló, de nou per a centrals, perquè ahí el València no hi ha forat, i ara canvien el joc. A banda esquerra per a Ari Muñoz, se'n va directament fora, millor. I el baló que va ser per al València, en este minut ja 33. La primera part, 1-2 al marcador. La pilota que de nou la tornava a ficar en moviment el València. Boris Sebol que vol recuperar la Real Societat. Estava ahí a Tembe, César Tarrega, Guido que se'n volia anar, no ha pogut. El rechazo, ojo, que se l'emporta Oscarsson. Se l'emporta Oscarsson i fora. Oscarsson ha tingut l'oportunitat de la Real Societat i l'ha enviat fora, eh? Era una oportunitat claríssima i Oscarsson l'ha enviat fora, millor
6: perquè ahir se n'ha anat amb massa facilitat el davanter islandès.
7: La jugada típica de...
8: Respirem, eh?
7: Vas tu o voy yo?
8: Sí, entre
7: los dos la casa por barrer.
8: Yo creo que, front la duda, el defensa siempre tiene que ganar.
7: El de cara siempre es el que manda en la jugada. Ahí a Tarrega no se le puede recriminar nada, o sea, porque no, porque es a Schomer, que es el que va de cara.
8: Pues Robbie Meijmal, que el Valencia está fent el seu es deures, porque en la zona de baix tots els equips están fent lo seu. Recordem, bueno, excepte alguns, però a la vez guanyant...
6: Ojo, ara la Real Societat, a veure ese balón, l'envia fora.
7: Bien.
6: L'ha enviat fora.
7: Bien tirado.
6: Esa pilota, sí. Era Carlos Soler el que havia entrat ahí. Ha buscat el pal dret, ajustar-la ahí, però el balón se li ha anat fora al ex del València. Bueno, nosaltres ja dic, en este resultat, Vicent, salvatge matemàticament, ens va la victòria o l'empat, independentment de lo que facin els altres. Perquè,
8: correcte, però... Per si de casa si en UFC Media te oferim el carrusel minuto marcador, a la vez guanyant, Espanyol també 0-1, Rayo 1-0, Llevant 1-0, Elche 1-0 i Girona per Gent. Aixina que Girona i Osasuna, que són els únics equips de la zona baixa que no estan fent els seus deures junta a Sevilla.
6: Bueno, pues ja dic, i amb esta victòria anem a esperar la jornada perquè el Getafe també està perdent i això pues faria que, bueno... Mirar cap amunt, però...
7: Tu vives cerca d'Alcoi, no?
8: Més moral
6: bueno,
8: que...
6: Bueno, l'esperança és l'últim que n'hi ha que perdre en esta vida. De moment estem fent el que toca, el que tenim que fer, que és guanyar, assegurar ja la permanència matemàtica en estos 46 punts.
7: Eso es,
6: encara
7: eso
6: queda
7: es,
6: molt.
7: Eso es.
6: Encara queda molt. I després pues, ja veurem si arribem en alguna possibilitat que atra a aquest últim partit de Lliga. Per què no?
8: Perquè sí, millor no te dic ara mateix a quant està en tots els resultats de la jornada el València d'Europa, perquè Robi passaria, com hem dit, de ser de Benifayó, Natal, a ser d'Alcoi. Així que no va seguir
7: bueno,
8: pues, de res.
7: De l'Alcoiano, d'Alcoiano.
8: Exacte, de l'Alcoiano.
6: Anem a esperar,
8: sí. Més mal que l'Alcoiano.
6: Anem a esperar perquè ara el que ataca és la Real Societat. És Beñat Torrientes, el que té la pilota... Ara, de nou per a la Real Societat, després d'aquestes dues jugades, de perill de la Real Societat en la porteria, la que ha tingut Carlos Soler i l'anterior d'Òscarson, han sigut molt clares. A veure si poden recuperar i tindre una altra volta el control del partit i que ells pues, no arriben en tanta facilitat.
8: Pues...
6: Està jugant la Real Societat. El baló, el passe per a Brais Méndez. Brais Méndez volia col·locar aquesta pilota. Ojo, la centrada des de la banda esquerra. El remat, Òscarson. Més mal que ha errat Òscarson. Més mal que ha errat Òscarson. Perquè el remat era molt perillós, El del davanter islandès. Més mal que ha errat. I ha dit que està aproximant-se massa perill. Ricardo, la Real Societat una altra
7: bueno,
6: volta.
7: És obligació, el apretar el... Subir, acelerar el ritmo y poner en dificultades al Valencia. O sea, aquí regalar no te van a regalar nada. Tenlo por seguro.
8: Bueno, pero fixeu-vos que el perill de la Real Societat está pues venint per on dèiem, per mig del camp. La eixa plegada de Carlos Soler, una que t'han plegat per mig del camp, una que t'han fet mal. Menos mal que el tir s'ha marxat desviat. I ara, Òscarson, que te rematava quasi soles en eixa zona més centrada de l'àrea.
6: Bueno, pues anem a veure esta falta lateral favorable a la Real Societat. Falta lateral. Bueno, pues anem a defensar bé ahí. Lo que demanen sempre este jugador és a baló parat. Estar atents, que no n'hi hagin desajustos defensius. Allà va el baló, penjat dins l'àrea. Aixita ahí. Dimitrievski no ha pogut rematar ese baló que ha acabat perdent-se per córner. Pues va a ser córner,
7: Sí, porque la toca.
6: Va a ser córner.
7: La toca. No la llega a despejar, no pero a tocarla, la toca.
6: No arribata. Traula y atreten Curtia. La Real Societat. El balón de Brais Méndez. Toca en la rere. Ahora para Carlos Soler. Pencha la pilota Carlos Soler. Dislaria. De cap. La había treta ahí. Unai Núñez. Pero estaba la jugada invalidada. Perfora de choc del jugador de la Real Societat. La jugada invalidada. Estem en el minuto 38. Ya tram final. de esta primera parte.
7: Venga, hay que llegar así al descanso, por lo menos.
6: El Valencia Guañán, Tuna 2. Valenes gols de Javi Guerra al minuto 8 y el de Hugo Duro en el minuto 22. Guantara.
7: Sí que fuera de juego, sí.
6: El árbitre, pues ha parat el partit perquè sembla que un assistent, el linier, un deslinier està en problemes. Un deslinier
8: bueno,
6: está
8: que
6: en
8: no
6: problemes, no sé si li va el pinganillo, crec que no li va el pinganillo, en fi. El árbitre que ha parat el partit, xoc de test així en Anoeta. Minut 39 d'esta primera part, està guanyant el València. 1-2. Salvat ja matemàtica.

0: por último, el detalle final que os ofrecemos en la jornada de hoy tiene que ver con la orientación, ¿no? Con lo que va a ser el nuevo estadio del Valencia Club de Fútbol. Por ejemplo, para que la gente se pueda ubicar, lo que se conocerá como la zona oeste del estadio es el lateral que va a dar a la Dama Ibérica, a la Avenida de las Cortes Valencianas. Y en ese lado oeste, para que la gente se pueda ubicar, estará la zona de banquillos y la zona del palco VIP. En la zona este es el lateral que da al barrio de Benicalap, en concreto a la calle Nicasio Benlloc, y luego en la zona norte y sur, el norte será en concreto el fondo que da al Palacio de Congresos, la conocida como calle Bernardo Españeta. Por cierto, en ese fondo será donde estará ubicada la gran animación del Valencia Club de Fútbol, y luego el fondo sur, que digamos que es el que queda más próximo a Nuevo Centro y donde ahí también estará ubicada la grada visitante.
1: Pues ya dic, es una primera información que vos donem, pero día a día, desde avui ha començat ja el compte enrere per al trasllat al nou Mestalla. Vos anirem informant, vos anirem detallant, si teniu algun dubte també els el feu arribar, i així pues, vos informarem de com va ser ixe trasllat a lo Mestalla.
0: I tots els detalls los tenéis en la següent direcció, camí a una nova casa .valenciacf.com. Ahí tots els detalls que acabamos de explicar, más todo lo que se vaya añadiendo en próximas fechas, el soci abonado del Valencia Club de Fútbol lo podrá conocer.
1: Bueno, pues ara continuem en este informatiu repassant l'actualitat del Mestalla, del València femení, més coses que tenim que contar-vos ara.
2: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app y el web del Valencia Club de Fútbol. Y ahora en el teu coche a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la radio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
3: VCF Radio, la Academia.
1: Anem com cada dia en l'informatiu del València a repassar l'actualitat de l'Acadèmia, el Mestalla, que, bueno, avui tornarà demà als entrenaments, ja pensant en el pròxim partit, que és d'este cap de setmana, el diumenge davant el Penya Deportiva, buscant ixa primera victòria que se li està resistint a l'equip d'Òscar Sánchez. ¿Qué tal, Pablo Orch? ¿Cómo estén?
4: Així és, companys. La veritat que el Mestalla pues, està costant-li arrencar en este inici de curs perquè fa els resultats i va tornar de mal treball pues, en aquesta mentalitat, no?, de tractar d'aconseguir la primera victòria, de tractar de superar la Penya Deportiva i a partir d'ahí pues, començar a escalar llocs en la classificació. L'equip pues, ve d'eixa derrota contra el Poblense, però hi ha que buscar revertir quan abans la situació, a partir de demà que un dia venixa tornada a la normalitat, per dir-ho d'alguna manera, perquè fa la dinàmica habitual del Mestalla.
1: I en buscar pues, solucions, que d'això també està pues, Òscar Sánchez, de cara a ixe pròxim partit.
4: Sí, és la idea, no? A partir de demà començar a treballar i dir un poc, no? Recuperar la normalitat després d'unes setmanes, pues, amb ixa sense d'Òscar al primer equip, també la passada setmana, no? Que fins divendres pues, no es va poder fer càrrec amb ixe partit, no? També de Premier League International Cup, i el que esperem, no? Que este cap de setmana pues, ja en ixa dinàmica habitual el Mestalla pugui aconseguir la seva primera victòria, i així ho veia el seu tècnic, Òscar Sánchez.
5: Esperemos a partir de esta semana ya recuperar ese funcionamiento normal, que volvamos a exigirnos al máximo, a mejorar, y este equipo no se va a parar, no se va a parar. Podemos tener alguna racha mala o algún resultado malo, pero esta semana volveremos con la misma intención para el domingo conseguir los 3 puntos. La academia tiene que seguir avanzando. Se pueden hacer todavía las cosas mejor a nivel de que todavía lleguen mejor preparados, que debuten más, que Mestalla esté bien, que Juvenil A, de ahí hacia abajo. La exigencia debe de ser siempre máxima y no nos podemos parar en que han debutado jugadores con primer equipo. Estamos encantados, pero queda mucho trabajo por hacer y ese tiene que ser nuestro objetivo.
1: Óscar Sánchez, que ya se va a hacer càrrec del filial en ese partido el pasado cap de semana y que ahora pues está treballant también buscar esa primera victoria del filial. Esperen que arribe este diumenge davant el Penya Deportiva. Hem repassat l'agenda dels internacionals del València. En l'acadèmia també tenim internacionals. Pablo, conta-nos.
4: Sí, de fet, hem tingut en setmanes anteriors alguns jugadors convocats, però concretament en esta setmana, a hores d'ara, tenim en la selecció espanyola sub-17 a 2 jugadores del femení B, a Clàudia Tendillo i Rocío Pardo, entrenaments en Màlaga fins a demà, i pendents de poder entrar en aquestes futures convocatòries per a partits oficials. Tenim també, en este cas, en la selecció de Lituània sub-21 a Dominika Staukas. Encara no han tingut partits, comencen a partir del dia 1, però està des del cap de setmana i fins al dia 6 d'octubre amb la seva selecció. I pel que fa als internacionals absoluts, hem de parlar d'un Amos Wanghala, que va jugar l'altre dia davant Eritrea en partit de classificació de la Copa d'Àfrica, 1-1 amb la seva selecció de Kenya. Va entrar en el tram final de partit i encara li queda un altre compromís oficial i un amistós. I Roman Davis, que està en l'absoluta de Venezuela, no va jugar contra el Japó i encara té 2 oportunitats més per a tindre minuts amb la Vinotinto.
1: I també un fitxatge per al juvenil B de l'acadèmia, Pablo.
4: Sí, en este cas és Márquez Toika, un futbolista hongarès que a més s'incorpora al juvenil B de l'acadèmia després d'haver tingut contacte anterior a través dels Academy Programs, a través del Dinamo Star, pues amb l'acadèmia, va participar en l'Elite Camp, ha tingut pues, diferents participacions en projectes del Dinamo Star i mira, gràcies a aquest contacte previ, pues, el Mestalla, el València va poder fixar-se en ell, descobrir-lo i a partir d'ahí pues, convertir, no?, aquest debut en Mestalla, en el nou Mestalla, en un somni per a ell.
1: L'actualitat de l'acadèmia, que es contarà cada dia, així en l'informatiu Pablo Orts, i acabem este informatiu, Víctor, recordant que esta desprada, en el nostre magazín Sentiment VCF, protagonisme per a aquestes primeres jornades que estan celebrant-se a l'estadi de Mestalla, de museus, arxius i departaments de patrimoni històric en representació de molts clubs. Anem a parlar-hi molt esta desprada.
0: Sí, i que encabeza en este caso el València Club de Futbol, que està siendo el anfitrión en una jornada que ha comenzado en la mañana de hoy, que se va a prolongar a lo largo de todo el día, también en la jornada de mañana, y por eso esta tarde va a tener su cuota de protagonismo en Sentimiento VCF. Muchas veces hablamos de la historia, ¿no?, de los recuerdos, también precisamente hace unos minutos que hablábamos en este caso del Nou Mestalla, la importancia de un museo en nuevos estadios, de lo que tiene el Valencia en el actual Mestalla y el Tour. Bueno, pues jornadas muy interesantes con participación de diferentes clubes y que esta tarde vamos a profundizar en ello.
1: Esta es Prada de Mes en el nuestro magazine Sentiment VCF, amb Víctor Barea y Pablo Orch. Nosaltres tornem demà, sí, en l'informatiu del València.
2: Torna a escoltar este contingut a iVox y Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo VCF Media Radio, la radio del sentimiento.

0: per a que, allò que afecta directament al Mestalla i jugador, pues, evidentment en fitxa Mestalla és Amos Wanghala, internacional absolut per Kenya, que en esta finestra internacional està disputant partits de classificació de Copa d'Àfrica i també tenen previst algun amistós. Anem a veure si Amos està fins al final o se'n ve abans en funció de necessitats que tinga també el Mestalla, tenint en compte que no para la competició, no passa com en altres categories. Com dies, Víctor, va jugar en l'1-1 entre Kenya i Eritrea en aquesta primera jornada de la classificació per a la Copa d'Àfrica i encara li queda, com diem, un altre partit de classificació per a la Copa d'Àfrica, un altre partit oficial. Esperem, no?, també que puga tindre minuts un Amos Wanghala, que tot i la seva joventut, recordem que ja és internacional absolut, que ja ha estat en altres convocatòries i que està, no?, ara debutant en el que és la classificació per a la Copa d'Àfrica en esta competició, no?, havia estat, com diem, ja en eixa absoluta, però no en esta competició, en esta classificació per a la Copa d'Àfrica en la que s'ha estrenat ara i molt mentalitzat, no? No sols en aconseguir eixa classificació, sinó també, no?, convèncer al seleccionador i pensar en estar en eixa Copa d'Àfrica de l'any vinent. També, en este cas, afectació en el Mestalla, encara que de manera col·lateral, perquè són futbolistes amb fitxa del juvenil A, Roman Davis, que està amb la saluta de Venezuela. Sí. No va jugar en ixe duel que esperàvem davant Rinosuke, sí, Sato. No va entrar en ixa convocatòria finalment, perquè recordem, estos parons FIFA estan fent també que les seleccions facin convocatòries més grans inclús de l'habitual, sobretot en aquelles que van futbolistes, que tenen que creuar-se l'Atlàntic, no?, d'una part a l'altra, perquè no és tan àgil, no?, com per exemple els europeus, que sí que està donant-se la situació de es lesiona un jugador per un altre i és un poc més ràpid. S'han fet convocatòries grans i al final deixen futbolistes en cada partit fora de la convocatòria. No va entrar en eixa convocatòria Roman Davis, però té encara compromisos per davant. El lateral de l'acadèmia davant Corea del Sur i Jordània són els dos duels que li queden esta finestra FIFA a Roman Davis. També està en la seva selecció, en este cas en la sub-21, Dominika Staukas, jugador que ja ha competit esta temporada en el Mestalla, en Lituània sub-21, preparant també el europeu de la categoria, i encara no ha jugat. No perquè no hagi entrat en la convocatòria en este cas, sinó perquè els partits encara no s'han disputat. Després, demà és el primer dels duels per a la selecció de Lituània sub-21. Esto pel que fa als xics, que a hores d'ara estan en les seves seleccions. En quant a les xiques, tenim entrenant amb la selecció espanyola sub-17 a Claudia Tendillo i Rocío Pardo, dos futbolistes del femení del València que estan des d'ahir i fins demà en eixa concentració d'entrenaments en Màlaga.
1: Por cierto, dos apuntes. Víctor Júnior, que marcó un golazo este pasado fin de semana, también ha sido citado por la selección española sub-20.
0: Sí, de fet, en les xarxes socials de l'acadèmia ho hem compartit també aquesta citació de Víctor Júnior, futbolista, recordem, cedit en el Valladolid, però que pertany a la disciplina del València, que torna a la selecció espanyola, en este cas va en la sub-20, després de, jo ho he de dir així, a mi em va sorprendre l'any passat que no n'era ninguna convocatòria.
1: Cierto,
0: perquè estava a un nivell altíssim. Ara continua eixe al nivell, en este cas, en la Liga Hypermotion, i no de primeres, sinó de segones, ha entrat en eixa convocatòria per a la sub-20, però al final l'important és que està, que ja està treballant a les ordres del seleccionador, i esperem que li vagi molt bé, no sols en esta convocatòria, sinó en tota la temporada, perquè al final serà bo per a tots.
1: Y el segundo apunte que quería hacer, Kenia Eritrea, es que lo llevo pensando unos minutos de que lo has dicho, café para los muy cafeteros.
0: Sí, al final este paro internacional está portándonos fútbol que tens per a tots els gustos, perquè també sobretot...
1: Que si tens que decidir entre família i futbol, igual no, mejor família.
0: Clar, a més ha fet viral un partit, no recorde ni la selecció ja, perquè m'ha impactat tant la imatge que no recorde quines seleccions eren, però només faig que veure un vídeo de un xicón en el moño llarguíssim que força dues expulsions en un ratet. No sé si l'has vist.

0: pues ara continuem en este informatiu repassant l'actualitat del Mestalla, del València femení, més coses que tenim que contar-vos ara.
1: Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del Valencia Club de Fútbol. Y ahora en el teu coche a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la radio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
2: VCF Radio, la Academia.
0: Anem con cada dia en l'informatiu del València a repassar l'actualitat de l'Acadèmia. El Mestalla, que, bueno, avui tornarà demà als entrenaments, ja pensant en el pròxim partit, que és d'este cap de setmana, el diumenge davant el Penya Deportiva, buscant ixa primera victòria que se li està resistint a l'equip de Òscar Sánchez. ¿Qué tal, Pablo Orch? ¿Cómo estem?
3: Així és, companys. La veritat que el Mestalla pues, està costant-li arrencar en este inici de curs perquè fa els resultats i va tornar de mal treball pues, en aquesta mentalitat, no?, de tractar d'aconseguir la primera victòria, de tractar de superar la Penya Deportiva i a partir d'ahí pues, començar a escalar llocs en la classificació. L'equip pues, ve d'eixa derrota contra el Poblense, però hi ha que buscar revertir quant abans la situació a partir de demà, com diem, en eixa tornada a la normalitat, per dir-ho d'alguna manera, perquè fa la dinàmica habitual del Mestalla.
0: I en buscar pues, solucions, que d'això també està pues, Òscar Sánchez, de cara a eixe pròxim partit.
3: Sí, és la idea, no? A partir de demà començar a treballar i dir un poc, no? Recuperar la normalitat després d'unes setmanes, pues, amb l'assistència d'Òscar al primer equip, també la passada setmana, no? Que fins divendres pues, no es va poder fer càrrec amb aquest partit, no? També de Premier League International Cup, i el que esperem, no? Que este cap de setmana pues, ja en aquesta dinàmica habitual el Mestalla pugui aconseguir la seva primera victòria, i així ho veia el seu tècnic, Òscar Sánchez.
4: Esperemos a partir de esta semana ya recuperar ese funcionamiento normal, que volvamos a exigirnos al máximo, a mejorar, y este equipo no se va a parar, no se va a parar. Podemos tener alguna racha mala o de algún resultado malo, pero esta semana volveremos con la misma intención para el domingo conseguir los tres puntos. La academia tiene que seguir avanzando, se pueden hacer todavía las cosas mejor a nivel de que todavía lleguen mejor preparados, que debuten más, que Mestalla esté bien, que Juvenil A, de ahí hacia abajo. La exigencia debe de ser siempre máxima y no nos podemos parar en que han debutado jugadores con primer equipo. Estamos encantados, pero queda mucho trabajo por hacer y ese tiene que ser nuestro objetivo.
0: Òscar Sánchez, que ja se va fer càrrec del filial en ixe partit el passat cap de setmana i que ara pues, està treballant també en buscar ixa primera victòria del filial. Esperem que arribi este diumenge davant el Penya Deportiva. Hem repassat l'agenda dels internacionals del València. En l'acadèmia també tenim internacionals. Pablo, conta-nos.
3: Sí, de fet, hem tingut en setmanes anteriors alguns jugadors convocats, però concretament en esta setmana, a hores d'ara, tenim en la selecció espanyola sub-17 a dos jugadores del femení B, a Claudia Tendillo i Rocío Pardo, entrenaments en Màlaga fins a demà, i pendents de poder entrar en aquestes futures convocatòries per a partits oficials. Tenim també, en este cas, en la selecció de Lituània sub-21 a Dominika Staukas. Encara no han tingut partits, comencen a partir del dia 1, però està des del cap de setmana i fins al dia 6 d'octubre en la seva selecció. I pel que fa als internacionals absoluts, hem de parlar d'un Amos Wanghala, que va jugar l'altre dia davant Eritrea en partit de classificació contra de la Copa d'Àfrica, 1-1, amb la seva selecció de Kenya, va entrar en el tram final de partit i encara li queda un altre compromís oficial i un amistós. I Roman Davis, que està en l'absoluta de Venezuela, no va jugar contra el Japó i encara té dues oportunitats més per a tindre minuts amb la Vinotinto.
0: I també un fitxatge per al juvenil B de l'Acadèmia, Pablo.
3: Sí, en este cas és Márquez Stoica, un futbolista hongarès que a més s'incorpora al juvenil B de l'Acadèmia després d'haver tingut contacte anterior pues, a través dels Academy Programs, a través del Dinamo Star, pues, amb l'Acadèmia. Va participar en l'Elite Camp, ha tingut pues, diferents participacions en projectes del Dinamo Star i mira, gràcies a aquest contacte previ pues, el Mestalla, el València va poder fixar-se en ell, descobrir-lo i a partir d'ahí pues, convertir no, aquest debut en Mestalla, en el nou Mestalla, en un somni per a ell.
0: L'actualitat de l'Acadèmia, que es contarà cada dia, així en l'informatiu Pablo Orts, i acabem este informatiu, Víctor, recordant que esta desprada, en el nostre magazín Sentiment VCF, protagonisme per a aquestes primeres jornades que estan celebrant-se a l'estadi de Mestalla, de museus, arxius i departaments de patrimoni històric en representació de molts clubs. Anem a parlar-hi molt esta desprada.
5: Sí, i que encabeza en este caso el València Club de Futbol, que està siendo el anfitrión en una jornada que ha comenzado en la mañana de hoy, que se va a prolongar a lo largo de todo el día, también en la jornada de mañana, y por eso esta tarde va a tener su cuota de protagonismo en Sentimiento VCF. Muchas veces hablamos de la historia, ¿no? De los recuerdos, también precisamente hace unos minutos que hablábamos en este caso del Nou Mestalla, la importancia de un museo en nuevos estadios, de lo que tiene el Valencia en el actual Mestalla y del Tour. Bueno, pues jornadas muy interesantes con participación de diferentes clubes y que esta tarde vamos a profundizar en ello.
0: Esta es Prada de Mes en el nostre magazín Sentiment VCF amb Víctor Barea i Pablo Orts. Nosaltres tornem demà, sí, en l'informatiu del València.
1: Torna a escoltar este contingut a iVox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo. VCF Media Radio, la radio del sentiment. ADN, Valencia Club de Fútbol.

0: jugarse el Atlàntic, no, d'una part a l'altra, de perquè no és tan àgil, no, com per exemple els europeus, que sí que està donant-se la situació de es lesiona un jugador per un altre i és un poc més ràpid. S'han fet convocatòries grans i al final deixen futbolistes en cada partit fora de la convocatòria. No va entrar en aquesta convocatòria Roman Davis, però té encara compromisos per davant. El lateral de l'acadèmia, davant Corea del Sur i Jordània. Són els dos duels que li queden esta finestra FIFA a Roman Davis. També està en la seva selecció, en este cas en la sub-21, Dominika Staukas, jugador que ja ha competit esta temporada en el Mestalla, en Lituània sub-21, preparant també el europeu de la categoria, i encara no ha jugat. No perquè no ha entrat en la convocatòria en este cas, sinó perquè els partits encara no s'han disputat. Després, demà és el primer dels duels per a la selecció de Lituània sub-21. Esto pel que fa als xics, que a hores d'ara estan en les seves seleccions. En quant a les xiques, tenim entrenant amb la selecció espanyola sub-17 a Claudia Tendillo i Rocío Pardo, dos futbolistes del femení del València, que estan des d'ahir i fins demà en eixa concentració d'entrenaments en Màlaga.
1: Por cierto, dos apuntes. Víctor Júnior, que marcó un golazo este pasado fin de semana, también ha sido citado por la selección española sub-20.
0: Sí, de fet, en les xarxes socials de l'acadèmia ho hem compartit també aquesta citació de Víctor Júnior, futbolista, recordem, cedit en el Valladolid, però que pertany a la disciplina del València, que torna a la selecció espanyola, en este cas va en la sub-20, després de, jo ho he de dir així, a mi em va sorprendre l'any passat que no anara en ninguna convocatòria.
1: Cierto,
0: perquè estava a un nivell altíssim. Ara continua néixer al nivell, en este cas, en la Liga Hypermotion, i no de primeres, sinó de segones, ha entrat en eixa convocatòria per a la sub-20, però al final l'important és que està, que ja està treballant a les ordres del seleccionador, i esperem que li vagi molt bé, no sols en esta convocatòria, sinó en tota la temporada, perquè al final serà bo per a tots.
1: Y el segundo apunte que quería hacer, Kenia Eritrea, es que lo llevo pensando unos minutos de que lo has dicho, café para los muy cafeteros.
0: Sí, al final este paro internacional está portándonos fútbol que tens para todos los gustos, porque también sobre
1: que
0: todo
1: si tienes que decidir entre familia y fútbol, igual no, mejor familia.
0: Claro, a més ha fet viral un partit, no recorde ni la selecció ja, perquè m'ha impactat tant la imatge que no recorde quines seleccions eren, però només faig que veure un vídeo de un xicón en el moño llarguíssim que força dos expulsions en un ratet, no sé si l'has vist, però estan tots els mitjans ahí, i això dic, i dona imatges curioses el futbol de seleccions, sobretot en els nous formats, no?, que estem veient de competicions, de les Nations League, que al final com s'agrupen països per categories i de més, pues perdem alguns duels més desiguals de les classificacions per a Mundials i Eurocopes, però guanyem ahí aquests duels entre seleccions menys conegudes, que també són interessants per a aquell que tinga temps i moral i ganes.
1: Hombre, sin ir más lejos, hoy se ha jugado un Comores-Namibia.
0: Bueno,
1: si me dices un jugador de Comores, te doy libre todo el año.
0: Estaba mirándola, pero yo de que esto como más a prop, la Lliga de las Naciones UEFA, está en marcha un Moldavia-Islas Feroe, que me poso los pies de punta només de pensarlo, un San Marino-Albania, que crec que vaig a parlar amb la família i que me deixen un ratet per a voler en diferit. O sea, fora bromes, al final és el que té, no? Que estos parons de seleccions pues te donen...
1: No todo es la Liga A de la Nations League,
0: correcte,
1: amigo.
0: Correcte, per això.
1: No, y fíjate, porque es curioso, lo que tiene el fútbol hace unos meses, Cabo Verde, sensación mundial, y el otro día, sin ir más lejos, perdió 3-1 frente a la Mali de Aliudien.
0: Sí, sí. Y mira este, Víctor, y ya parem, Islas Vírgenes Británicas contra Islas Turcas y Caicos.
1: No, sí, aquí hay, vamos...
0: Partidas. Esto es Nations League de la CONCACAF.
1: Aquel que diga no me apetece salir de casa siempre va a encontrar una excusa.
0: Sí, sí, además, pues ahora hay plataformas de FIFA, de UEFA, de la CONCACAF, que al final trobes el partido. Al final, ya te digo que trobes con vos el partido, encara que siga la otra punta del mundo.
1: Uh-huh.

0: Porque este año estamos todos. Maybe a fine word holds you together when things are carried.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.
3: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! Escolta VCF Media Ràdio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
4: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Valencia Club de Fútbol. Se lleva la sangre eso. He nacido totalmente para vivir y morir por el Valencia Club de Fútbol.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
3: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
4: ¡Ay, perdón!
3: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
5: Un agua, porfa.
6: Son 125 pesetas.
3: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
7: También es el mío.
1: Mestalla és etern.
8: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han sigut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
9: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del València.

0: el millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant-te de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs. I si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan aquesta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. I ho farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme. Soc Juan Roc i soc de la Palma de Bona i de la penya valencianista balaguera. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. A casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des d'aquí mica. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguent, amunt de València!
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falte en la cita todos los partidos en VCF Radio.
4: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho, soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos, eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera, eternos los cuartos y las semis, las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
5: Un sentiment etern.
0: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
6: Hola, soy Gema, sigue todos nuestros partidos en la radio del Valencia.

0: Escoles VCF, fent valencianisme i formant valencianistes.
1: El proyecto Escoles VCF es un proyecto de nuestra academia que está en marcha desde la campaña 18-19 y que persigue cuidar el talento y crecer de la mano de las escuelas generando valencianismo, de forma que entre todos los participantes sumemos esfuerzos en alimentar una cultura futbolística propia de nuestra tierra, y son muchas las actividades del proyecto Escoles VCF las que se distribuyen durante el año. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso con el responsable del proyecto, que es Ramón Mompó. Hola, Ramón. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas.
1: Bueno, pues es momento para profundizar un poco, ¿no?, en lo que es esa actividad que se desarrolla y los focos en los cuales se profundiza a lo largo del año para llevar a cabo el proyecto Escoles VCF.
2: Pues sí, dentro del proyecto Escoles VCF tenemos tres pilares fundamentales que vertebran nuestras actividades a lo largo de las temporadas, y esos tres pilares fundamentales son el de la formación, ¿vale?, hacia nuestras escuelas, el del tema de seguimiento de talento de jugadores y el tema de generar valencianismo.
3: Ara entrem en aquests diferents punts, però crec que, corregim-me si m'equivoque, tot comença cada temporada així, en la ciutat esportiva de Paterna, en l'estadi Antonio Puigades, en aquest acte inaugural de la temporada, no?, on es reuniu en els principals responsables del projecte de cadascuna de les escoles i se senten, no?, les bases del que va a ser el curs.
2: Sí, aixina és. Creem un event a principi de temporada on convoquem als presidents i màxime responsabilitats de cada escola conveniada així a l'Antonio Puigades, a Ciutat Esportiva, i és un acte en el qual expliquem el que anem a portar a terme al llarg de la temporada i expliquem bé els objectius que tenim de manera conjunta a aconseguir al llarg de la temporada.
1: Vamos a profundizar en cada uno de esos frentes de los que hablabas, empezando por el de la formación, Ramón, porque al final es lo más importante. Estamos hablando de jugadores que se encuentran precisamente en ese periodo de crecimiento, de evolución, de aprendizaje.
2: Sí, como bien dices, para nosotros el principal es el objetivo de la formación, más que nada porque el proyecto Escoles se centra sobre todo en etapas de fútbol 8 y infantiles, en fútbol 11, y creemos que es una etapa ideal para incidir en la formación de los jóvenes futbolistas. Entonces creemos que los principales actores para intervenir en esta mejora son tanto los técnicos de las escuelas conveniadas como la parte administrativa de cada club, y les damos en estas formaciones herramientas para que ellos vean cómo trabaja el Valencia Club de Fútbol desde dentro y que puedan adaptar su actividad a lo máximo posible a la realidad del Valencia Club de Fútbol.
3: En este sentido, Ramón, se trabaja tanto así en la Ciudad Esportiva de Paterna como en cadascuna de les escoles, vull dir, com en la seu de cadascuna, perquè ells venen així a algunes formacions, però també vosaltres, la gent del projecte, aneu allí per a també treballar in situ.
2: Sí, nosaltres sabem que el desplaçar-se a Ciutat Esportiva pues és un somni, no?, per a molts, vindre a les instal·lacions del Valencia Club de Futbol per a rebre formació, però nosaltres també volem estar sempre al costat de les escoles, conèixer de prop la seva realitat i poder adaptar el nostre contingut al seu dia a dia. Nosaltres en l'apartat de formacions fem tant formacions tècniques com de l'apartat de gestió, val, en jornades així en Ciutat Esportiva, i en la que fem sobretot en les visites en cada escola, nosaltres veiem un entrenament de l'escola conveniada i després fem una reunió amb tots els tècnics de l'escola per a conèixer el per què i per a què han fet aquest entrenament, i nosaltres donar-los informació de com ho fem des de l'acadèmia i com podrien adaptar-se per a fer coses similars al que fem així en l'acadèmia.
3: Però tampoc és un examen, no? Perquè entenc que evidentment hi ha coses que vosaltres podeu aportar, però inclús podem aprendre, no?, també, quan visiten les escoles.
2: Totalment. Lo primer que els diguem, perquè sempre en les visites és algo que els tècnics pues mos transmitixen, no?, aixos nervis de que algú del València Club de Futbol ve a supervisar.
3: M'ha tocat a mi, he llegit el KDTA perquè tal, no?
2: Nosaltres sempre els transmitim que són part del club, ells formen part del València, per tant són companys i estem ahí per ajudar, I el que sí tenim clar des de dins l'acadèmia és que nosaltres no podem imposar una metodologia, ja que la metodologia està molt identificada en la realitat del València i cada escola viu d'una manera les seues circumstàncies. El que sí que fem nosaltres és facilitar criteris mínims de qualitat que poden adaptar-se en ese contexto.
1: Este primer pilar del que estamos hablando, que es la formación, es un ejemplo claro de que el proyecto va más allá de los jugadores, que implica a la escuela y a los técnicos, a los que están formando a los jugadores.
2: Sí, una de las actividades que más repercusión tiene, que va destinada a todos los técnicos, es el poder venir a Ciudad Deportiva a visualizar in situ entrenamientos de equipos de academia, tanto de fútbol 11 como de fútbol 8, previa explicación de los cuerpos técnicos de el cómo se ha diseñado esa semana formativa, por qué se ha diseñado esa sesión de entrenamiento, qué objetivos querían alcanzar, cómo transmiten esa intervención a los futbolistas. Y eso es, la verdad, que lo que más pueden absorber los técnicos de las escuelas conveniadas, ¿no? Porque el ver en primera persona y escuchar qué mensajes transmites a los jugadores es algo diferencial que en ningún caso pues podrían tener esa experiencia.
3: Ramon, te preguntava abans per l'inici de la temporada, però ja fa molts cursos, no?, que també hi ha un punt de final de temporada, no?, de tancament en eixe clínic Escoles UBCF, que ja l'hem pogut gaudir en diverses ocasions en el camp de Mestalla, més de 500 tècnics de les diferents escoles, també els tècnics del València, una gran jornada formativa, no?, que resumeix un poc pues tot el que es treballa durant l'any, no?, perquè hi ha presència d'experts en diferents matèries, també pues de vegades inclús els entrenaments de camp. És un poc el resum, no?, a gran escala del que és la temporada d'escoles.
2: Sí, així és. Vam pensar que el clínic podria ser l'acte de clausura de la temporada a nivell formatiu i és immillorable, no?, l'escenari que el podem fer, el camp centenari de Mestalla, i ahí podem fer diferents activitats, des de formacions, des d'especialistes d'acadèmia, conforme has dit, entrenaments d'equips d'acadèmia, on més de 500 tècnics poden visualitzar com es fa, i és un acte pues emblemàtic, no?, del projecte.
1: Segundo pilar, segundo bloque importante, valencianismo. Al final estamos hablando del Valencia Club de Fútbol, de nuestra entidad.
2: Sí, muy importante el generar valencianismo, ¿no?, porque desde los más pequeños es importante que sientan que el Valencia no es un club cualquiera profesional, sino tiene sus valores, tiene sus sentimientos, tiene sus maneras de vivir el fútbol y de entrenar. Y es importante esa cercanía, ¿no?, que les mostramos desde los querubines que pueden visitar Ciudad Deportiva, a ver desde dentro dónde entrenan sus jugadores favoritos del primer equipo. Y es algo que cala desde los más pequeños, como he dicho, desde los querubines, y también lo vivencian las familias al acompañar a los jugadores, y la verdad que es un pilar fundamental para nosotros, el transmitir todo lo que es el valencianismo desde dentro.
3: Y tienen la oportunidad también de anar al camp de Mestalla, pues de manera periódica a les diferents escoles.
2: Sí, per sort es podem donar aquesta oportunitat, no? I sobretot perquè va destinada als jugadors de les escoles, que molts d'ells és per primera vegada presencien un partit de primera divisió del València, el Mestalla.
3: Això te marca.
2: Junt als seus companys de l'equip. Entonces és una experiència única que poden viure els jugadors de les nostres escoles, vivenciar partits en Mestalla, també del primer equip femení, i són records que mai se us obliden, conforme dius.
1: I generar ese valencianismo no es solo esos momentos que son para ellos, pues que les quedan grabados, pero sino también hacerles partícipes de otros proyectos que se van a cabo, de otras actividades que también pone en marcha la Academia de Valencia. En temporadas atrás recuerdo, pues por ejemplo, recogida de alimentos, ¿no?, situaciones de material deportivo.
2: Sí, nosotros intentamos pues desde la edad más temprana, desde los querubines, hacer diferentes actividades en Ciudad Deportiva, como decíamos, para que vivencien lo que es el Valencia desde dentro. Hacemos jornadas con querubines para que las familias también conozcan de primera mano que es la ciudad deportiva. Hacemos jornadas de convivencia con todos los prebenjamines de todas nuestras escuelas aquí en época navideña, y tienen una experiencia de jugar partidos, están junto a nuestra mascota, se llevan un obsequio. O sea, para ellos y para nosotros sobre todo, el generar ese sentimiento de pertenencia y vivir lo que es de dentro del club, con todas estas otras cosas que decías, ¿no? De campañas de recogida de alimentos para los más necesitados, que ellos lo vivan y lo sientan, es la mejor receta para generar ese valencianismo.
4: Y por último, Pablo, los jugadores.
3: Sí, al final es pues lo que abans era lo primer, ¿no? Pero conforme funcionan els convenis, però ara que és, evidentment, és una peça important, no? És el centre de tot el sentit del projecte, bueno, i del futbol en general. Els propis futbolistes, que són els actors protagonistes.
2: Així és fonamental, més que res, perquè este conveni no tindria sentit sense tindre en compte jugadors de les nostres escoles. Val? Per tant, fem una sèrie d'activitats amb els jugadors destacats, que ahí tenen un paper fonamental les nostres escoles, d'informar-nos aquests jugadors que estan entrenant bé, que tenen un comportament adequat, i nosaltres el que fem és convocar-los per a vivenciar unes jornades així en Ciutat Esportiva, on poden vestir-se sobretot del València Club de Futbol com un jugador de l'acadèmia, i també perquè són entrenats per els tècnics d'acadèmia, no? Entonces, són experiències que lo que volem és afavorir, no? Que aquests jugadors que destaquen en qualsevol faceta, pues que continuen, que se mantinguen motivats en el temps, i que sobretot que siguen esportistes i que vegin ells recompensat, que el seu esforç té la seva recompensa.
3: Està clar que així en l'Acadèmia del València sempre està aquest lema, no? De eduquem persones, formem futbolistes. És algo que està patent també des del projecte d'escoles, per el que te llegia un poc entre línies, no? Que no sols formen part d'aquestes activitats o està en el radar, no, de l'acadèmia, per dir-ho d'alguna manera, els jugadors que més gols marquen, el que més para o el que té una millor actuació, sinó com s'entrena, com es viu el dia a dia, i també pues aquells que poden ser un exemple, no, dins del seu club en altres aspectes, més enllà del que passa en el partit de dissabte.
2: Sí, aixina és. Sabem que, com comentàvem, el projecte escoles té en compte jugadors en edats molt, molt joves, des de querubins fins a infantils, i ahir més que aquest número de gols o la quantitat de parades que fa en un partit un porter, pues tenim més en compte els valors, no? El compromís, l'esforç, perquè sabem que són jugadors tan joves que si tenen aquesta base de compromís, d'esforç, amb el temps i entrenant com diuen els tècnics, pues poden evolucionar i, per què no, algun dia poder recalar en l'Acadèmia del València de Futbol.
3: Mira, per anar acabant, volia preguntar-te per això. Jo crec que no és el més important, però sí que és algo que sobretot a les famílies, als xiquets, a les xiquetes, esté un poc ahí. Vale, jo estic en un club que està en el projecte escoles. Me van a fitxar? No me van a fitxar? Bueno, és algo que es dona pues de manera natural, no? Que no és forçat. I hi ha molts, no podem negar-ho, no? Hi ha molts jugadors i jugadores que han passat per escoles conveniades, que amb el pas del temps, dels anys, com dies, pues poden acabar així en l'Acadèmia del València.
2: Sí, així és un dels objectius, el, com diem, millorar les escoles conveniades, o que les escoles conveniades puguen afavorir-se de continguts que té l'Acadèmia Club de Futbol, i el principal d'això és que el beneficiat final siguin aquests jugadors que amb el temps demostren un cert nivell i, per què no, poder incorporar a l'Acadèmia del València Club de Futbol. Però l'objectiu, sobretot en aquestes edats, i sí que m'agradaria remarcar, és que no és el resultat immediat, sinó el procés en el que estan immers, perquè nosaltres tenim control d'estos xiquets des de edats tempranes i sobretot en diferents temporades, i el que l'Acadèmia busca, com heu dit, el lema de eduquem persones, formem futbolistes, es un conjunto.
1: Dicho queda, son los pilares en torno a los que gira el día a día y las acciones que se llevan a cabo desde el proyecto Escoles VCF.
0: VCF Media Radio, la radio del sentimiento.
5: Hola, soy Yasmín, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
0: Valencia Club de Fútbol. amb el racisme, tolerància zero.
5: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
6: VCF Radio, el millor son en els gols del València.